0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú y yo no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.

107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, a aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
2: Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: I per començar, els hi diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen, Se'n va anar.

amor, si és ben serà.

hem escoltat se'n va anar per al grup Els Pescadors del Francolí, i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català, i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La Media Vuelta i Tu, Solo Tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un Mundo Raro.

Acabem d'escoltar, per als pirates, Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la Cirereta, o Petons i Cireres, que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà. Una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajun, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda amb braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tota una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La varen incloure en el disc Trincameron del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del

una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fin Camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar.

segurament amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de la illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai, i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper...
2: Doncs. El matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos, són en concret 263.000 vehicles. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot això, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots els conductors que circulin al llarg d'aquest matí per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tassers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Tremp Pallar Ràdio, Júlia García.
2: Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa en renou, defineix l'objectiu del certament, sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dínamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Tremp com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
1: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: S'acosta l'estiu, s'acosta la caloreta i s'acosten els temes d'estiu. J Balvin, Ryan Castro, Pal Agua.

0: Cuando muera.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs ràdio a la carta, on hi tens de tot.
0: Y se encuentra en tu nombre en mi corazón. Murcianica mía, el mundo esté muy malo. Y no se merece gente como tú. Una lágrima apagó mi último calor.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
0: Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món, i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
5: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
4: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
5: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
4: Més informació i inscripcions a Figueres.lasalle.cat.

0: per a ser Dios.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
2: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó de l'empordanesa Carlota Giró. Preciós tema musical, aquesta novetat sense pressa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. S'espera un matí i migdia intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions a alguns punts d'aquesta autopista, tot i que encara molt lleus. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial, de fet, va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots aquells conductors que circulin per les carreteres catalanes durant aquest matí i migdia. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra membres de la missió humanitària. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana cultural, el Vall de Diables de Constantí, el Tarragonès, celebra avui el 15è aniversari de la seva recuperació amb una gran jornada festiva a la plaça del Refugi. Les activitats començaran al migdia amb propostes infantils i continuaran amb un vermut, dinar popular, bingo musical i ball de gralls durant la tarda. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Un dels moments més esperats arribarà a 8:45 del vespre amb el correfoc a Bernum, en què participaran diverses colles convidades i que recorrerà els carrers del nucli antic. Més enllà de la festa, la celebració també reivindica la trajectòria de la colla, destacant la implicació de la gent del poble com un dels seus principals valors. Sergi Pasqual és membre del Vall de Diables de Constantí.
3: Tenim una part gran de gent que és del poble. Llavors això ajuda a fer les coses, a sortir més pel poble, a voler fer cada vegada més coses i interessar-se més al final pel Vall de Diables. La importància de que sigui molta gent del poble crec que és un fet característic.
2: En el correfoc hi participaran el Vall de Diables de Tarragona, el Vall de Diables de Sabadell, el Drac de Sant Roc i la Guita Trapella d'Esplugues de Llobregat, a més del Vall de Diables de Constantí, anfitrió de la jornada.
0: Notícies en xarxa.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant. Sona com aquelles peces musicals dels anys 80, de l'Spaghetti Disco Music, te'n recordes? Aquí, així escoltem aquest Roulette of Love, la ruleta de l'amor, de Alex Blue.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells ballem, saltem, bueno, ens ho passem d'allò més bé. La Pegatina i Catxiporros, Rómpela.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafana FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Querals, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb tus iniciales. Lola Índigo.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.
3: Estan passant coses

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: que porto.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: Cançons al públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.
1: Levantarme de la cama y empezar. No liar.

0: que te fuiste.
1: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Torna aquesta cançó dinàmica, forta, moguda. Miqui Núñez, un altre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, Tarragona acull avui la tercera fira de la psicologia. La cita té lloc a la plaça Corsini i vol donar a conèixer la feina que desenvolupen els professionals en els diferents àmbits d'intervenció. També es vol demostrar que la psicologia contribueix a entendre i millorar aspectes de vida. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: La fira compta amb tres espais temàtics diferents. El principal, una macrocarpa amb activitats interactives que inclou realitat virtual per experimentar fòbies, il·lusions òptiques i tallers per millorar l'atenció i la concentració. D'altra banda, hi ha qüestionaris de benestar emocional i projeccions divulgatives. El secretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona, Lluís Heredia, posa en valor precisament la importància de la psicologia.
3: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
2: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...

0: 107.3 FM.
1: Ai, la gelosia, que és dolenta. Nayara ens proposa el seu nou treball discogràfic. Aquí tens aquesta nova cançó, Celos.

0: 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Marroca sona. La més guapa de Girona. Una cançó de Tropico, Manu Amorós, Hold Band i Musti.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que sol intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques...

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Per un moment ens transportem cap al Caribe. Des d'allà, música amb ritme, amb Petaceta i Juancho. Aquí tens Ay Amor.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Van arribant les noves cançons a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta de Farruko, Formal.

0: 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 93 FM.
1: Novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova peça de Bad Gyal, Máscara.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: 107.3 FM.
1: Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus. Les coses bones. Vinga, pensem en positiu.

0: 107.3 FM.
1: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Tenim ja algunes retencions importants en algunes carreteres catalanes i s'esperen unes properes hores intenses en aquesta recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, ara mateix, en aquesta autopista entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona, hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i n'hi ha 7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona. En altres punts de la P7 també hi ha algunes cues, però de moment menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt hi ha 8 quilòmetres d'aturades i un turisme volcat a la C55 a Manresa en sentit Solsona talla un carril. Un altre accident a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià cap al Nus Llobregat talla també un carril i provoca de moment 4 quilòmetres de retencions. A tot això, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona des de primera hora d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu per un principi robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, d'aquí una hora aproximadament, i segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, la 14a edició de la Fira del Vehicle omple avui el passeig de l'estació de Valls a l'Alt Camp amb una ampla exposició de cotxes. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La fira oberta des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre compta amb 8 concessionaris. El president de la Cambra de Comerç de Valls, entitat organitzadora, parla dels tipus de vehicles que hi poden trobar els visitants.
3: No només són cotxes de segona mà, hi ha cotxes nous, hi ha cotxes, per dir-ho d'una manera, molt nous o seminous, i hi ha cotxes elèctrics, o sigui, la mobilitat està canviant.
2: El sector afronta aquesta nova edició amb optimisme i bones expectatives comercials. D'altra banda, la Fira del Vehicle també presenta inflables per als més petits i un circuit d'educació viària ubicat a la plaça del Torrent del Titit a partir d'un acord de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. A més, totes les persones que adquireixin un cotxe durant la fira participaran en el sorteig d'una escapada per a dues persones al Fèlix Hotel i d'una assegurança de vehicle amb un 50% de descompte.
1: Gràcies, David. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

107.3 FM. Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del

0: the girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Moment per la veu càlida de Judith Nederman, Llibert.

0: Més de 40 anys ens avalen.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
3: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
3: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
4: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
5: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
4: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
5: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
4: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
6: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.

0: 107.3 FM.
1: El títol de la cançó és fàcil. Tu, tu, turu. És la nova de Sidarland.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica...

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres, al 107.3 de la FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 591 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 23 i 24 de maig del 2026. El passat dia 15 ens va deixar en Martí Rigall i Trulls, a l'edat de 85 anys. Rebi la seva vídua, la Rita Ponsí, i tota la família el nostre més sentit condol. A la seva memòria escoltarem la sardana de Josep Freixes i Vivó amb el títol de Sardana de Comiat. L'interpreta la cobla, la principal.

de Josep Freixes, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Sardana de Comiat, i que l'hem dedicada a la memòria de Martí Rigall i Trulls, que ens va deixar el passat dia 15 amb 85 anys. Reposa en pau, Martí. De Tomàs Gili i Membrado escoltarem Noces d'Or, interpretada per la Cobla Montgrins. La Carme Vicenç i en Miquel Costa de Figueres la dediquen als amics Isabel Vidal i Antoni Lorca per a felicitar-los per haver celebrat aquest aniversari el passat divendres dia 15. Per molts anys, parella.

La Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Noces d'Or, d'en Tomàs Gil i Membrado. Del compositor de Vilamacolum, en Carles Mauné i Alai, escoltarem precisament la sardana que li posa el títol del seu poble, Vilamacolum, interpretada per la Cobla Mediterrània. I és cap a aquest poble que se'n va per a felicitar en la Rita Mauné, que el dilluns dia 18 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Rita, de part d'en Quimet, de tota la família i també nostra, molt de petons.

de Carles Mauné i Alai, interpretada per la Cobla Mediterrània, han escoltat Vilamacolum. La propera és del compositor de Llagostera, en Martí Llucent i Vendrell. Porta per títol El meu tresor. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal. La Justa Bolassell de Castelló d'Empúries i tota la família la dediquen a la seva neta, la Clàudia Rovira i Garriga, que el dilluns va celebrar la seva onomàstica. Moltes felicitats, Clàudia.

El meu tresor, de Martí Llucent i Vendrell, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Tots els companys i companyes de la Junta del Foment de la Sardana Pep Ventura felicitem en Narcís Soler, que el dilluns dia 18 fou el seu aniversari. Per molts anys, Narcís. Per a tu, la sardana del compositor de Besalú, amb Bartomell, Vallmajor i Soler, que porta per títol Mirant al mar, l'interpreta la cobla Jovenívola de Sabadell.

De Bartomeu, Vallmajor, la Cobla Juvenil de Sabadell ens ha interpretat Mirant el mar. Del compositor de Reus, l'Eduard Cendra i Nogués, escoltarem la seva sardana Siau qui sou. Està interpretada per la Reu Jove. L'Enric Oliva de Figueres i tota la família la dediquen a la seva germana, la Rosa Maria Oliva, que el dilluns dia 18 fou el seu aniversari. Per molts anys, Rosa Maria, molt de petons.

0: La Cobla Reu Jove ens acaba d'interpretar Siau, qui sou? És de l'Eduard Cendra i Nogués.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: L'amic Joan Mas de Collsospina, en recordant-se a la seva esposa, la Montserrat Closelles, que es va deixar el 19 de maig del 22, vol dedicar-li a la seva memòria la sardana d'en Xavier Capdevila i Sangles, interpretada per la Lluïsos Cobla, Collsospina,

La Lluïsos Coble ens acaba d'interpretar Sardanejant a Collsuspina, és d'en Xavier Capdevila. Aquest passat diumenge, en el plec de Figueres, es va interpretar la sardana del compositor de Cadaqués, en Joan Puig i Fornis, el seu títol, En Badó i la Maria, que els hi va escriure en el Salvador Roure i la Maria Salelles de Tortellà. Escoltem a la interpretada per la cobla La Vila de la Jonquera, i amb ella felicitem a la pròpia Maria Salelles, que el dimecres dia 20 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria.

La Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar En Badó i la Maria, és de Joan Puig i Fornis. De Francesc Mas i Ros escoltarem tot seguit El Cantaire Català. Està interpretada per la Cobla Marina. I aquesta se'n va cap a Olot per a felicitar a la Paquita Coma i en Joan Ballesteros, que el dijous dia 21 han celebrat el seu 54è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

acaba d'interpretar el cantaire català. També aquest passat dijous dia 21, de Montagut, la Pilar Serra i en Martí Aiguaviva han celebrat el seu 49è aniversari de noces, per molts anys per ella de part de tota la colla de les sardanes. He escollit la del compositor de Tortellà, en Francesc Joanola i Reixac, Corona de Mort, el seu títol. L'interpreta la Cobla Mediterrània.

interpretada per la Copa de Mediterrània, acaben d'escoltar Corona de Mort. Estan Francesc, Joanola i Reixac. De Figueres, l'Enric Oliva i tota la colla d'amics i amigues feliciten en Josep Novellón per el seu aniversari celebrat el dijous dia 21. Per molts anys, Josep. Per a tu, la sardana del compositor i primer tenora de la Cobla Ciutat de Girona, en Josep Coll i Ferrando, és obligada de tenora. El seu títol, El moll grec. El solista, el propi autor.

Josep Coll, a la tenora amb la cobla Ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar El moll grec. És del propi Josep Coll i Ferrando i fou interpretada en el concert del Preaplec del dissabte passat, dia 16, a Figueres. La propera és del compositor Josep Albertí i Busquets. El seu títol, Darnius, està interpretada per la cobla contemporània. I és a Darnius que se'n va, per a felicitar a Daniel Peralta i Jiménez, que el dijous dia 21 va celebrar el seu 14è aniversari. Per molts anys, Nil, de part dels pares, avis i tota la família.

0: Acaben d'escoltar Darnius, és de Josep Albertí i ens l'ha interpretat la cobla contemporània.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 23 de maig, a l'Escala, a la Folia de la Sal, de 2:15 a 2:15 del migdia, jornada de debat i reflexió, la dona i la cobla. Ponències a càrrec de Joan Gómez, Jaume Nonell i Maria Antònia Pujol. I Taula Rodona amb la Imma Pujol, Concepció Ramis i Mariela Finet. A Palau Saverdera, festa de Sant Onofre, a les 12 del migdia a l'ermita, missa orquestrada i a la sortida sardanes amb els rossinyolets. A Girona, festa de primavera a Can Givert del Pla, en el passeig de Sant Sebastià, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, ballada vigília de plec amb la cobla Bisbal Jove. I a Riu de Llots, a 2:15 del vespre, en la plaça de l'Església, ballada amb la cobla la principal de Banyoles. Diumenge 24 de maig, a Sant Feliu de Guíxols, tindrà lloc el 39è aplec en l'espai Sardana Jardins Juli Garreta. Al matí a 2:15 i tarda a 4:15, cobles, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Principal de la Bisbal. A Vilabenut és la festa major. A les 11 del matí, ofici solemne i tot seguit, en la plaça de l'Església, tres airoses sardanes amb la cobla de Principal de Porqueres. A Sils, a la pista coberta, a 11:15 del migdia, concurs de sardana esportiva amb la Principal d'Olot. Bescanó, plaça de les Nacions, 11:45 del migdia, ballada amb la cobla, la principal de Banyoles. Cadaqués, festa de la gent gran, a Esportal, a les 12 del migdia, sardanes amb la cobla, Foment del Montgrí. A Tapis, a Maçanet de Cabrenys, plaça major, a les 12 hi ha sardanes amb els Casanovas i vermut popular. A Palamós, record a Ricard Viladesau, en el passeig de Mart, a les 12 hi ha ballada amb la cobla, Baix Empordà. A Llagostera, a la plaça Catalunya, 12:15 del migdia, mitja ballada de sardanes, i a les 6 de la tarda, en el parc de l'estació, ballada completa, tot amb la cobla La Flama de Farners. A Bonmatí, en el pavelló, a la 1 del migdia, sardanes amb els rossinyolets, i a la mitja part, vermut de festa major. A Jafre, en el local social, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A les Preses, festes del Roser, a les 5 de la tarda, a la plaça Major, ballada amb la cobla Genisenca. A Camós, en el pavelló municipal, a 4:45 de la tarda, hi ha sardanes, concert i ball de fi de festa amb la cobla orquestra Rosaleda. A Bàscara, 35a fira i exposició de flors silvestres. A 5:45 de la tarda hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Pallerols, a les 6 de la tarda, en la plaça de l'Església, audiació de sardanes amb la cobla de la principal de Lot. A la mitja part, ball de cavallets, gegants i la mulassa. I a la Jonquera, festa de Pasqua de Pentecostes, davant de la societat Unió Jonquerenca, a la 1 del migdia, 3 sardanes, i a 6:45 de la tarda, en el mateix lloc, ballada completa, tot amb la cobla Vila de la Jonquera. Dilluns 25 de maig, Llagostera, plaça Catalunya, 12:15 del migdia, mitja ballada de sardanes amb la cobla Salvatana. A la Jonquera, a pleca Santa Llúcia, a 4:45 de la tarda, sardanes i balls populars amb la cobla La Vila de la Jonquera. A Sant Feliu de Pallerols, a les 6 de la tarda, a la plaça El Firal, davant de l'Ajuntament i a la capella del Roser, audició de sardanes amb la principal d'Olot, la mitja part, ball de cavallets, gegants i la mulassa. I a Barcelona, en el casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda, concert Premis Preludi de les millors sardanes del 2025, cobla principal del Llobregat. Dimecres 27 de maig, a Perlada, en el camp municipal de Perlada, a les 5 de la tarda, primera trobada sardanista amb la cobla Amics de la Sardana de Perlada, cobla d'un dia. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, hi ha ballada completa amb la cobla Ciutat de Girona. Divendres 29 de maig, a Cassà de la Selva, plaça de la Coma, a les 10 de la nit, 50a nit dels músics cassanencs. Dissabte 30 de maig, a Hostalric, a la plaça de les Sardanes, davant de les escoles, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb el coble Bisbal Jove. Diumenge 31 de maig, a Girona, tindrà lloc el seu aplec, pista coberta Escola Pla, al matí a 2:15 i tarda a les 4, cobles, Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi. Cursets, a la Bisbal, cada dissabte de les 10 a 2:15 del matí, a la plaça Jacint Verdaguer. A Camós, en el pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. Aquí a Vilafant, en el centre de les Mèlies, tots els dimecres de les 7 fins a 8:15 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre per aprendre a cotar i repartir, i de 8 a 9 per aprendre a ballar. Acaben el dia 10 de juny. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Continuem amb la programació. Del compositor Francesc Camps i Comelles escoltarem Sardana dels Gegants, interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Amb ella felicitem a la Colla Gegantera de Casa de Vilafant, que el dijous 21 varen celebrar el seu 49è aniversari. Per molts anys, colla!

La juvenil de Sabadell s'acaba d'interpretar Sardana dels Gegants, és de Francesc Camps i Comelles. Aquest divendres, dia 22, és l'amic Josep Loredo qui ha celebrat el seu aniversari. Per als anys, Josep, per a tu la teva sardana Ben Amunt, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

De Josep Loredo i Moner acaben d'escoltar Ben Amunt, l'ha interpretat la cobla La Principal de Llobregat. En el transcurs del concert preaplec de Figueres del dissabte passat dia 16, entre d'altres, es va interpretar segurament per segona vegada, la primera fou l'estrena l'any 1918, la sardana del compositor figuerenc en Simó Gratacós i Oliveres, el seu títol Carícies, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. L'Assumpció Canet, tota la família i tota la Junta del Foment la dediquem a en Josep Maria Giró per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat aquest divendres 22. Per molts anys, Josep Maria.

De Simó Gratacós i Oliveres, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'oferir Carícies. També en aquest mateix concert, i no sabem si per segona o primera vegada, ja que no hi ha informació, es va interpretar la sardana del també figuerenc en Joan Llong i Batlló. El seu títol, Poncellament, està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Del Pont del Príncep, la Rosa Claparols, tota la família, la dediquen a la seva neta, la Júlia Prats, per a felicitar-la per la seva onomàstica celebrada aquest divendres, dia 22. Moltes felicitats, Júlia.

De Joan Llong i Batlló, la ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Poncellament. De l'Albert Font i Turon escoltarem Fidelitat sardanista. Està interpretada per la principal de la Bisbal. Aquesta se'n va cap a Pontós per a felicitar en Josep Geli, que aquest divendres dia 22 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Josep.

Fidelitat sardanista, de l'Albert Font i Tron, cobla principal de la Bisbal. Aquest dissabte, dia 23, és el dia assenyalat per fer la trobada a Berga de Santa Eugènia de tots els nascuts el 1949. Dedicada a ells, escoltarem precisament 1949, sardana de l'Enric Ortí i Mardín. L'interpreta la Cobla Sant Jordi.

0: Club de Sant Jordi ens acaba d'interpretar la sardana 1949 de l'Enric Ortí i Martín.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: La propera és d'en Francesc Riumolló i Caral. El seu títol, Noies Garriguenques, i interpreta la Cobla Sant Jordi. I és la Garriga que se'n va per a felicitar a la Nuri Mayans, que aquest diumenge 24 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Nuri, a veure si ens veiem a Sant Feliu.

de Francesc Riumelló, la Copa Sant Jordi ens acaba d'interpretar Noies Garriguenques. En el transcurs de l'aplec de Figueres es va restrenar una sardana de l'Estanislau Puntí i Alsina, interpretada només l'any 1989 a la plaça Rius i Taulet de la Vila de Gràcia, amb la presència de l'autor. L'Estanislau, nascut a Tortellà, va anar a viure a Barcelona i anava a comprar el pa a la fleca de l'Albert Duran i al mateix temps li donava classes de música i trompeta. I aquell any va escriure una sardana que la va dedicar als fills de l'Albert i la Rosa, amb el títol de Albert i Rafel. L'Albert, una vegada jubilat, va fixar la seva residència a Vilabertran, poble d'on és la seva esposa, la Roser Torrent. I com he dit el diumenge, la Cobla de Bisbal Jove la va tornar a interpretar i vàrem comptar amb la presència de l'Albert, la Rosa i el seu fill, Rafel. Escoltem-la, va per vosaltres, família.

De l'Estanislau Puntí i Alzina, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Albert i Rafel. En aquest mateix aplec també fou estrenada la sardana del compositor nascut a Torroella de Montgrí, resident a Sant Feliu de Guíxols, però amb fortes arrels a Banyoles, en Josep Font i Font. El seu títol, La Volta a l'Estany. Escoltem-la interpretada per la Cobla Montgrins.

Estrenada a Figueres el diumenge passat, dia 17, acaben d'escoltar La volta a l'estany. És de Josep Font i Font i l'ha interpretat la Gobla Montgrins. Tornem ara en el concert del preaplec de Figueres que tingué lloc en els Caputxins el dissabte, dia 16. Escoltarem una obligada de trompeta i fiscorn. És d'en Ramon Vilà i Ferrer. El seu títol, en Jordi i el Moreno. Cop la ciutat de Girona, solistes Joan Ramatxa i Enric Estrada.

Joan Ramatxa a la trompeta, Enric Estrada al fiscorn, cop la ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar en Jordi i el Moreno. És d'en Ramon Vilà i Ferrer. I una segona obligada d'aquest mateix concert. Aquesta és de dos tibles. Els dos germans, de Josep Saderra i Puigferrer. Els solistes, en David Plans i en Josep Salvatella, cop la ciutat de Girona. Dedicada, de part de l'Angelina i meva, en Xavi Roig de Figueres.

David Plans, Adrià Sánchez en els tibles amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar Els dos germans, és d'en Josep Sederra i Puigferrer. De la Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem Dansa santjoanina, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Una setmana més i a través de la teva sintonia preferida arriba L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan aquí a través de la teva sintonia que farà recordar aquelles orquestres de fa temps i, com no, a les actuals, la música que potser has ballat fa poc. En tots vosaltres avui, la gran orquestra de Petra Jambassú i el ritme de country perquè t'ho passis d'allò més bé. Comencem!

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I seguim la mateixa formació musical, la Gran Orquestra de Jean Bassou. Un tema molt escoltat, molt ballat moltes vegades, però que els podem escoltar a ritme d'aquesta orquestra. Per primera vegada aquí en el nostre programa, Baila Morena.

0: avui fent de costat en la gran orquestra de Petre Jambassú, a la teva sintonia preferida.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Que com sempre t'ofereix les millors orquestres perquè puguis recordar, perquè puguis ballar, perquè t'ho puguis passar bé. La música d'ahir, la d'avui, la de sempre, la que hem ballat i possiblement la que ballarem. Aquí, a través de la teva sintonia preferida, música d'Embalat i de festa major, també de concert, com no? No hi podia faltar també en la nostra graella musical.
2: Com se va? És la gran orquestra de Petre Jambassú que ens acaba de portar aquest bonic tema per tots vosaltres.
3: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
1: Programa de Joaquim Pijuan.
2: I continuem amb la mateixa orquestra aquí a l'escenari, ja que ens hablarà la pista, gaudint ara d'aquest corazón espinado, aquí a través de la teua sintonia. Estàs també a la sintonia de l'Embalat, com no, gaudint de les grans orquestres. Aquesta és una orquestra europea.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I continuem aquí l'embalat gaudint i disfrutant de la gran orquestra de Llamassú. Uns temes coneguts per un ritme possiblement una mica diferent del que estem acostumats a gaudir aquí en el nostre embalat. Continuem amb la gran orquestra de Llamassú.

escoltant i ballant, si així ho preferiu, en la gran orquestra de Peter Jambassú. I ara recordant aquest tema, Joana.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem ara endavant en el nostre embalat i, com no, la gran orquesta de Peter Jan Basu, que ens fa costat al llarg de la primera part. I ara el podem escoltar en aquesta bamba, recordant aquests ritmes de sempre. Aquí, a través de la teva sintonia i a través de la sintonia de l'embalat.

0: I continua la nostra festa particular de l'embalat. Música per escoltar, música per ballar, en una paraula, música per disfrutar. Avui en la gran orquestra de Peter Jambassú. I com no, gaudint d'un tema adaptat a la seva orquestra. Un tema èxit de Julio Iglesias. Ei!
1: Vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Directe de la gran orquestra de Peter Jambasu i ara rima de Twist.

I també pels que ho han estat ballant aquí en el nostre compàs, si així ha set, doncs ara podreu ballar un tema molt lent i els que esteu escoltant us podreu deleitar en una magnífica interpretació. Libertat.

0: I seguint la gran orquestra de Jaume, això podrem escoltar dos temes prou importants i prou moguts. En primer lloc, escoltarem Cuando, recordant aquest temps, i després un rock and roll d'aquells de tota una vida.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Avui disfrutant de la gran orquestra de Peter Jaume Sue.

Em vull gaudir en aquest programa de la gran orquestra de Peter Jambasó, possiblement la lletra de sempre, en ritmes que no estaven tan i tan acostumats, però vaja, tot és innovació. Arribant en aquest punt, ens tenim que humillar a tots vosaltres, amics i amigues, ha estat una obreta en contacte directe amb la música, avui en la gran orquestra, com ja hem dit, de Peter Jambasó. Res més, us esperem al proper programa la setmana vinent. I mentrestant, us desitgem que sigueu molt i molt feliços. Ara, tal com us hem anunciat, ens acomiadem del programa a ritme de rock and roll.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Amics i amigues, tot això ha arribat al seu final. No es queda res més que acomiadar-vos a tots vosaltres i emplaçar-vos pel proper programa. I mentrestant, no us en descuidéssiu, ja ho sabeu. Que sigueu molt i molt feliços, aquests són els meus desitjos i de tot el...
2: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Finalitzada la segona temporada de Daredevil Born Again, ens disposem a fer l'especial en què ho desgranarem absolutament tot. I ja us avisem que avui venim més contents que en el programa dedicat a la primera temporada, perquè ara sí, la sèrie ha tornat a ser allò que esperàvem d'ella. Si voleu recuperar l'especial de la temporada 1, el trobareu en el programa 24x34 amb el Marcel, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que ens ha fet saber que també n'ha acabat molt satisfet. Avui ens acompanyen l'Aran Bonmatí, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, també en vídeo, disponibles tant al blog com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. En el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana passejarem pels carrers de Hell's Kitchen i acabarem manifestant-nos davant dels jutjats de New York City. Comencem!
1: Fisk, he's hunting us. Maybe it's time we started hunting them. Can you stop him?
2: We could use more people like you. Can't make any promises.
0: I aquesta setmana comencem amb l'especial Daredevil Born Again, segona temporada. Ja fa un any que estàvem aquí parlant de la primera. Amb ara sí, Dario Scardapane com a showrunner, amb Charlie Cox reprenent el seu paper de Matt Murdock, Daredevil, protagonitzant la sèrie juntament amb Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk, Kingpin. Per parlar de la sèrie tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies.
0: I també l'Aram Bonmatí. Com anem, Aram?
4: Hola, molt bé, molt content de tornar aquí.
0: Doncs bé, ara que estem aquí ja reunits a la cuina de l'infern, a Hell's Kitchen, us pregunto directament què us ha semblat, unes primeres impressions d'aquesta segona temporada de la sèrie.
3: Violenta.
4: Molt violenta.
3: Violenta, brutal i m'ha agradat força. En algun moment estel·lar i tornar a recuperar, per mi, un dels els màxims assoliments de la sèrie és com han tractat el personatge de Karen Page i com han tractat el personatge de Matt Murdock. Per favor, que es deixi de tantes tribulacions i vagi per feina, que és el que volem veure.
4: Per mi m'ha faltat una mica, clar, entenc que era impossible, però m'ha faltat una mica la part d'advocat de Matt Murdock. Però
3: també,
4: en aquest cas era impracticable.
3: A la tercera, poder.
4: A veure.
0: Home, tal com acaba aquesta segona temporada, jo diria que la carrera d'advocat de moment la podem donar per enterrada, però endavant.
4: Sí. Aparcada, sí. Posada en pausa, però Matt Murdock sempre serà advocat.
0: Això sí. Sí. Una altra cosa és que pugui exercir i de quina manera pot arribar a exercir.
4: Uh-huh.
0: Això també s'ha explorat en els còmics i, si voleu, també en podem parlar.
4: No és la primera vegada que Matt Murdock acaba a la presó. De fet, hi ha sagues completes de Matt Murdock a la presó.
0: Sí, bueno, spoilers, no? Perquè ja, o sigui, home, la sèrie ja anem amb spoilers des del primer minut.
3: No hem avisat explícitament, però
0: no.
3: S'entén que serà tot amb spoilers.
0: Sí, doncs clar, hi ha dues etapes, la d'Ed Brubaker, la primera, i crec que també la de Chip Zdarsky, també es passa uns quants, diguéssim, números a la presó.
4: Sí, pot ser 12 números fàcils, que es passés un any.
0: Però de Brubaker era pràcticament Daredevil a la presó.
4: Mm-hmm.
0: I a més era aquell moment que també tenia la identitat secreta pública, no? Etcètera, etcètera.
4: Això també va passar amb Chip Zdarsky?
0: No.
4: Ja no me'n recordo.
0: No, aquí
4: anava amb la màscara,
0: sí,
4: potser.
0: Sí, estava empresonat, però amb la màscara. Sí, ningú sabia qui era, però estava empresonat. I de la sèrie alguna cosa més, Aram?
4: Molt fosca. Cada cop ara ha sigut més fosca. Daredevil ja ho era, fosca, en general. Però hem anat a més, ha augmentat el drama i la tragèdia. I violenta, sí, però també ja ho era des del principi. Almenys va ser un trencament amb el que estàvem acostumats de Marvel, de les pel·lícules i de les sèries.
3: A mi el que em passa és que la temporada 1 de Born Again la tinc una mica oblidada, llevat d'alguna escena. En canvi, recordo molt la mà en la sèrie Daredevil anterior.
0: Segona temporada de la sèrie de Netflix.
3: Aquella mena de ninjas.
0: Sí.
3: Reviscuts, perquè són...
0: Que els tornarem a veure aviat.
3: Sí. No, jo tinc preguntes per vosaltres que us heu llegit els còmics, perquè penso que en Darío Escardapané és un gran lector de còmics i no sé si n'ha tret de moltes referències o no per...
0: Home.
4: Crec que és difícil identificar una saga concreta en la que s'hagi basat per fer aquest Daredevil Born Again.
0: Jo diria en cap. En concreta, cap.
3: Exacte. Potser matisos o pàgines o moments.
4: Sí, idees, la idea de Kingpin alcalde, aquestes coses, però coses puntuals.
0: A veure, Kingpin alcalde és l'etapa de Charles Soule, Amor de Vanessa és l'etapa de Bendis, Jessica Jones amb Daredevil és molt de l'etapa Bendis. Jo diria que si s'assembla molt a alguna etapa, més que Frank Miller, és el Daredevil de Bendis.
4: Sí.
0: Agafa pinzellades d'això de Charles Soule, amb el tema de Muse i el tema de Kingpin alcalde, però bàsicament el to és Bendis.
3: Molt agraïda que veure Jessica Jones un altre cop. I sorpresa, suposo per vosaltres no, potser, del camí que ha fet la Heather Glenn, la psicòloga.
0: Home, sí, perquè els còmics, el personatge no, és un personatge aquest de Frank Miller, que té una trajectòria molt diferent. A la que...
4: Sí, i molt més secundària, que havia estat donant un pes específic important.
0: Sí, doncs ja parlarem una mica de l'evolució d'aquest personatge. Jo sobre la temporada, m'ha semblat molt bona temporada, ha superat la temporada interior, que era bastant irregular, no?, per tot allò que vam estar comentant, una mica una temporada Frankenstein feta a pedaços. Aquesta no, diguéssim, ha tingut ja un rodatge, una unitat, una idea molt clara, i això es nota, i crec que està també en plena consonància amb el que era la sèrie de Netflix, crec que arribant-la a superar en alguns moments, perquè jo crec que aquesta, com la primera, crec que no superava la sèrie de Netflix, aquí jo crec que estaria potser no al nivell de la tercera temporada, perquè crec que en continua semblant la millor, no? Tot allò de la gent Nadim, l'arribada de Bullseye, hòstia, era una adaptació també de Born Again a la seva manera, i em va semblar una temporada excel·lent. Aquesta potser estaria com a segona millor temporada, juntament amb la primera, no? Tot i que la segona a mi també m'agrada, però m'agrada més la part de Punisher que la part d'Electra, aleshores... Bueno, està allà, que és el que li demanaven a la sèrie, que s'assemblés a la sèrie de Netflix, tot i que el capítol que més s'assembla a la sèrie de Netflix d'aquesta temporada m'ha semblat el més fluixet, tot i que hi ha coses que m'agraden.
4: Home, a mi em sembla que aquesta segona temporada ha sigut més ambiciosa, i més ambiciosa que les sèries de Netflix. Ha volgut abarcar més, ser més gran, i això és una cosa que hem d'agrair, crec.
0: Sí, de totes maneres, a mi m'agrada que sigui una continuació orgànica de la sèrie Netflix, que és el que se li demanava originalment a aquesta sèrie, no la cosa rara que pretenien fer a la primera temporada, no?, de capítols autocontinguts i amb un to completament diferent. I del que més m'ha agradat d'aquesta temporada a mi han estat els tres últims capítols, tot i que en direcció crec que els dos primers, que són els que dirigeixen Benson i Moorhead, són els que tècnicament crec que estan millor fets. En quant a la sèrie m'enganxa fort, són els tres últims, no? O sigui, des de l'aparició de Jessica Jones a Navall, crec que la sèrie creix.
3: Bé, perquè hi ha potser aquest element del vaixell, no?, que li dona moltíssima importància, i tota la legalitat o el buit legal que representa el Red Hook, no?, aquesta part del port, i que tot prové d'una legislació molt antiga i que en Fisk ho té com a lliure espai de recepció d'armes il·legals, no? A mi aquest tros poder se'm va fer una mica pesat, però està molt ben rodat i els efectes, i veure el vaixell a l'East River, que ara parlarem una mica de les anècdotes d'aquest rodatge i què li va suposar a Charlie Cox enfonsar-se a les aigües d'aquest riu. Però per mi primer va ser una mica confosa la trama, no sabia cap a on anava, no. Després ja ho vas...
0: Clar, perquè comença just, diguéssim, on acaba la temporada anterior, enganxa, i aleshores és com que després d'un any, no?, estàs com a mitja pel·lícula.
3: Sí, en principi crec que el lapse de temps, no sé si és en la sèrie, parlo, són 6 mesos o... És que he mirat els podcasts oficials de Daredevil Born Again, segona temporada. Sí, wow. Sí, sí. I llavors, bé, està bé per tots els matisos que els mateixos actors i actrius creuen dels seus personatges. A la primera temporada crec que d'alguna manera han recuperat aquest tet-a-tet, no?, que tenen en Fisk i en Matt Murdock en aquell diner, que es posen uns límits, no? I diuen, jo no em tornaré a posar el vestit de Daredevil si tu, no?, que està a punt, penso, no sé si hi ha...
0: Sí.
3: I aquí us volia preguntar, perquè es parla molt, els límits, busquen tots els seus límits, no?, en Daredevil, en Matt Murdock, que surt molt més com a Daredevil, que també ho ha patit més l'actor, portant aquest vestit que fa molta calor, buscant els seus límits morals, ètics, emocionals, també amb la Karen, i en Fisk també busca els seus límits. La Vanessa, m'agrada molt aquest personatge, trobo que està molt ben interpretat, és complicat. I a banda, hi ha uns, com uns conceptes que volten tota la temporada, que és redempció, pietat, tot això és molt catòlic, no? I això en els còmics suposo que també n'està ple.
4: Molt, molt. La base de la moralitat de Daredevil és catòlica total.
0: Sí, de fet...
4: Sobretot a Born Again es veu molt.
0: Sí, la seva mare és monja. Ja ho vam descobrir també a la tercera temporada. L'església és un indret important. Aquí surt menys, però també hi surt el tema de l'església, sobretot amb el que és el pecat, el perdó, no? Tot el que representa Bullseye. A més, que les seqüències importants de Bullseye tinguin lloc sempre en una església, no? És també reminiscències del propi còmic.
3: En Bullseye m'agrada molt perquè ell creu que fa el bé, no? Fer el bé també surt
0: molt.
3: Bueno,
0: per mi és el millor Bullseye que hem vist fins ara, eh?
4: A veure, també és que tampoc és que el nivell estigués gaire alt, però sí que ho fa molt bé.
0: Home, la tercera temporada, déu-n'hi-do, em va agradar molt, però jo crec que en aquestes creix i les escenes d'acció són millors que les de la sèrie de Netflix.
4: Sí, en aquí han invertit. I tota la temporada va sobre almenys la segona part de la temporada va sobre la pietat i la redempció, el poder de perdonar. En canvi, la primera part, els primers capítols, són més, encara conserva el drama legal, aquesta idea de hem d'intentar atrapar-lo legalment, hem de
3: però
4: tenir
3: des
4: proves
3: de la clandestinitat, no?
4: Exacte.
3: Que és molt més dificultós, van molt a poc a poc, que trobo que no li acaben de buscar un bon lloc per viure en Matt Murdock, no? Vull dir, a la temporada
0: és que s'està amagant, clar, on vols anar?
3: No, però ja prèviament en les primeres tres primeres, no? Van ser quatre.
0: No, tres a Netflix. Tres més la sèrie Defenders.
3: Vivia com en una mena de loft sense cap mena de calidesa ni...
0: Bueno, són com aquests antics magatzems de Nova York, no?, que no tenen parets i no tenen res, i aleshores, que per ser una persona cega li va, en teoria, fantàstic.
3: Home, no?
4: Naus industrials gegants, clar, adaptades a vivendes.
3: Després el veiem vivint en parella amb la Heather Glenn, no?, en Born Again temporada 1, amb un pis normal.
4: I ara està en un cotxit.
3: Ja està en un àtic a sobre de Josis, que... Mm-hmm. Vull dir,
0: l'Iàtic és generós.
3: I acaba amb una cel·la. Ostres, pobre noi. Vull dir, busqueu-li un lloc per viure una mica digne.
4: Amb una dutxa, com a
3: amb
4: mínim, no?
3: Amb una dutxa, no sé.
4: I un lavabo que funcioni, perquè segur que no funciona el lavabo que tenen ara.
3: Segur.
0: Per anar acabant, crec que també és una sèrie bastant autònoma dintre de l'univers Marvel, no? Molt continguda en si mateixa. Bàsicament, doncs, això de tenir una temporada per any crec que està molt bé, perquè ja estic cansat d'esperar 2 anys o 2 anys i mig entre temporades de sèries. Això dius, mira, l'any que ve tu saps que tindràs ja la tercera temporada.
3: Sí, estigues tranquil, perquè crec que ja està escrita.
0: No, si estan rodant, crec.
3: Ja estan rodant.
0: Estan rodant. I la temporada en si, per mi, ha estat una increscendo. És a dir, cada capítol va incrementant la tensió, tot es va cuinant així a foc lent, i crec que arriba un clímax a l'últim capítol, que per mi l'últim capítol en si és potser dels millors de la sèrie. M'acosta allò de fer un rànquing i tal, no? Però de lo millor, de lo millor.
3: És una fartamenta visual.
0: Sí, però és que és tot. És que són els sentiments a flor de pell. O sigui, tot és grandiloquent. Els veus tots dos allà implicadíssims a nivell d'interpretació, estàs allà ficat, tu estàs allà tens a veure què passa, vull dir que passen coses molt importants. Ostres, és un últim capítol, a més està molt ben fet, per mi dels millors capítols de la sèrie, inclús de lo que hagi arribat a fer Marvel.
4: A mi m'agraden els primers capítols perquè són més de trama. Els últims capítols són capítols de personatges, en els que l'important és les relacions entre els personatges i com evolucionen, i en canvi els primers sí que hi ha la trama del vaixell, els volem intentar atrapar...
3: El capità i el primer comandant, no?
4: Exacte, que intenten escapar-se, vas veient
3: pobrets com... Pobrets que són víctimes col·laterals.
4: Sí, com evoluciona la policia de Kingpin, que és una referència constant a les polítiques de Trump i Ice, que és una mica massa evident, potser, no ho
3: potser,
4: sé.
3: Potser, no ho sé. Potser hi ha gent que no ho ha pillat, però...
0: És el que els hi passava als The Boys, que els hi deien que... Que clar, hi ha gent que ho veia com una cosa positiva, no? Clar. Homelander, i van dir, no, pues l'hem de fer més paròdic, més exagerat, perquè la gent vegi que això, que saps? Vull dir que a vegades les coses està bé fer-les evidents perquè hi ha molta gent que si no ho pilla.
4: Sí, tu creus que no han pillat la referència òbvia a l'Ice, que és aquesta política,
0: aquest cos
4: de policia privat de Trump?
0: Ara, evidentment, jo crec que sí que s'ha pillat, o sigui, és bastant... Però bé, està bé que es mostri i aquest paral·lelisme, no?, entre Trump i Kingpin.
3: Les Task Force, li diuen. Bueno, perquè té aquesta política que segurament hi ha gent que ho veu molt bé, que és netejar els carrers, de superherois, en aquest cas.
4: Sí, sí.
5: Fisk is losing his mind. It'll probably take me a bit longer to meet up with my sources. It's, make it 4:00.
6: If you're not back by 5, I'll meet you at the fallback spot. You okay?
5: I mean, just looking every time, Matt. No matter how we come at him, no matter what we do, Fizz just gets back up.
0: Doncs anem amb les trames de la sèrie. No ho farem capítol per capítol, sinó hem agrupat diferents temes, no?
3: Ai, i a partir d'aquí... És ben bé que no m'he llegit,
0: Anem desenvolupant... No, si ho fem capítol per capítol és que serà massa llarg, sí. I crec que si anem per temes anirem molt més ràpid. Alguns ja els han comentat, no?, que és el canvi, doncs, de Karen Page, que va ser una cosa consensuada entre ella i l'Escar de Pane, no?, que volien que fos alguna cosa més que no pas representada simplement com l'acompanyant o la xicota del superheroi. Per tant, també Escar de Pane defensa que l'evolució de Page és bastant coherent amb la sèrie original de Netflix, per tant no és que el personatge hagi canviat, no?, sinó que és una evolució del propi personatge. I de la trama del tigre blanc, doncs bé, bàsicament a destacar potser l'escena des del capítol 2, no?, que estan la tieta i ella estan allà...
4: A la tenda.
0: Sí, en una botiga, no?, hi ha un atracament, entren els de la força aquesta i... Bueno.
3: I s'emporten la tieta perquè
4: sí. La tieta
3: sí.
4: Els hi posa una mà a sobre i això és un atemptat a l'autoritat.
3: Exacte.
4: Però és que això pot passar aquí també, Tu hi poses una mà a sobre un mosso i tindràs problemes.
0: Bueno, però aquesta gent ja van, diguéssim, preparats, per tenir problemes amb tots aquests uniformes que porten. I és aquesta autoritat policial i judicial alhora, no?
3: Només li falta no ser blanca, caucàsica, no?
4: Clar, exacte. Però bueno, la Task Force també és multicolor, és una mica Benetton.
3: Sí.
4: Tens una mica de tots els tons.
3: Tens aquest personatge que per mi és odiós, que és el...
0: Ai, sí, que en tio més desagradable.
3: No en cal,
0: El líder de...
3: No, el que li fa de col·lega que...
4: El de la cara cremada.
3: El de la cara cremada.
0: En Cal North. I llavors tenim la trama aquesta de la Bibi Uric i en Daniel, no?, que ens acompanya d'aquí des del primer fins al capítol 7, aquesta trama fem-la sencera. Per mi jo celebro que s'hagin acabat els Bibi Reports de la temporada anterior perquè em van semblar horrendos.
3: Sí que és veritat que no t'agradaven gens. A mi no em molestaven tant.
0: Quan veig el primer capítol que torna al Bibi Report dic, no, per favor, ningú els ha dit a aquesta gent que allò era del pitjor de la primera temporada.
3: T'han agradat més els vídeos.
4: Quin problema tens amb els Bibi Report?
0: No m'agrada gens. Però llavors, mira, canvia del to i la tia es posa a fer aquest el YouTube del Mayor Kingpin, l'alcalde Kingpin, i allò em mola, allò sí.
4: O sigui, tu ets més de les notícies del Guinyol, vaja. Perquè és una mica aquest concepte.
0: No, però a veure, no, és una cosa així. A més fa d'estranquis, no? Que ningú
3: sàpiga qui ho fa. Clar que ho fa d'estranquis, perquè qualsevol que caricaturitzi en Fisk que acabarà
4: alta o mort
3: o progressat.
0: Tu no ho saps al principi que és ella, no? Després
3: no ho saps. Però
0: descobrint...
3: Home, pot sospitar, no? Sí. Qui més pot fer això?
0: Sí, sí. Com heu vist tota aquesta trama, la relació amb Daniel,
3: mira,
0: no?
3: Que és
0: Daniel és el pagafantes de la sèrie, sense cap mena de sub.
4: Exacte.
0: Vull dir, no sé. Noi. Tot i que sembla que en algun moment potser la Bibi pugui... No sé si
3: sí que fan un petó, no?
4: S'estan a punt de fer-lo, però
0: no
4: Daniel la para perquè ja havia trobat la targeta de memòria a la butxaca i sospita que li fa el petó només per guanyar-se'l encara una mica més.
3: I se suposa que són amics de fa molts anys.
4: Sí, que ja es coneixien d'abans.
3: I ell ha pres un camí I ella, totalment oposat, ell vol passar-s'ho bé i viure del luxe i...
4: Però ell creu en Fisk. És un true believer, realment.
3: Sí, sí.
4: Creu que aquest home està fent el que toca.
3: La Bibi seria la representant del periodisme de carrer lliure, podcaster, perquè no té cap capçalera, no? Ho fa ella.
0: Youtuber, no? De YouTuber, notícies.
3: Però que està una mica comprada, no? En aquesta temporada. No.
4: En teoria està treballant per Fisk.
3: Està treballant per Fisk.
4: Tot perquè està com en nòmina.
0: Clar.
4: Ella... perquè té informació interna i la té perquè ella ha fet les campanyes aquestes. O sigui, cada cop que surt un Bibi Report, just abans fan com un anunci que fa quedar bé, en fi, sobre la seguretat, que ha baixat el crim, la gent opinant que ara la ciutat és més segura, etc. I això ho fa ella també.
0: Sí, de fet ella fa servir això com a font d'informació per fer el que realment li interessa fer, no? Que són, bueno, seguir el llegat del seu oncle, assassinat per Kimping, a més, periodista, etc. No?
3: Li farem un vot de confiança i direm que ho pot fer això ella sola. Ho dubto en la vida real, però bé, vinga, endavant.
0: Clar, llavors sempre hi ha aquesta fricció de si és ella la que està filtrant, si no, no? I entra el personatge aquest en Cashman, en Buck Cashman, no? Que és absolutament menyspreable, dels pitjors, diguéssim, personatges de la temporada, que vaja, el sicari, assassí a sou de Kimping.
3: Aquest actor...
4: A mi m'agraden, aquests sicaris així freds i elegants.
3: A més és britànic.
4: Exacte, és James Bond.
3: Vull dir que està tot molt, molt ben encaixat, però a mi aquesta relació entre en Daniel i la Bibi em costa bastant,
0: Sí, perquè a banda que no te la creus, o sigui, no te la creus, ella tampoc se la creu, perquè jo crec que no vol res, tot i que l'altre es pensa que, saps?
4: La Bibi l'està utilitzant i punt.
0: Sí, jo crec que sí.
4: Desenganyem-nos.
0: I al final ell, quan veu que en Cashman se la pot carregar amb ella, com que...
3: Clar, és que obliguen Daniel a parar-li una trampa a la Bibi,
0: sí, sí,
3: perquè es confessi com a l'autora d'aquests vídeos.
4: I ella es paga fantes fins al final i...
3: Un altre cop.
4: I es redimeix.
3: Exacte, un altre cop. Redempció.
4: Sí, sí. Però a veure, els seus crims no eren tan grans com per acabar mort, saps? O sigui, en aquest cas el càstig que rep el personatge és una mica desproporcionat.
0: Força. Però jo crec que t'ho està demanant la sèrie i al moment, i és una de les coses que comentàvem, no, Marta? Perquè de fet...
3: Sí, aquesta mort no sé si demanava la sèrie, però ho va demanar el cap de projectes televisius de Marvel.
4: Encara no sabem si està mort.
0: Sí, home,
3: sí, sí, no, igual, està molt mort.
4: Al igual el tio dispara al costat.
0: Sí, i tant.
4: A Marvel, fins que no veus el cadàver...
0: Clar, jo el que
4: no
0: tinc...
4: No pots assegurar
3: però,
4: que està mort.
3: Però, escolta'm, està allà a terra, amb tot el nas rebentat, no?, i mitja cara a l'ull també.
4: Sí, sí, perquè
3: ha fet una pallissa. I amb la pistola a la cara d'en Bach, i li està dient, tu continua amb aquest camí, en Daniel, que acabaràs com jo aquí a terra amb algú que t'estarà apuntant amb un arma.
4: Potser en aquest moment el de l'assàs reflexiona i diu, potser acabaré com ell, per tant no el mato i ens escapem els dos. Jo ja us dic que fins que
3: jo
4: no veig un cadàver...
3: Jo el veig molt mort,
4: Fins que no veig un cadàver enterrat...
3: És que el mateix Gandolfini ho ha dit,
0: mira.
3: Mira, que és mort.
0: Oblideu-vos que estigui viu. Oblideu-te en tu directament ara. De fet, o sigui, en
4: ja Gunderman
0: es pot posar la medalleta que vulgui, però l'escardapane diu que va ser cosa seva.
3: Ah, sí?
0: Sí, perquè diu que fins i tot, o sigui, l'actor tenia escenes gravades pel 8è capítol, és a dir, ell no moria allà, continuava sortint al final de la sèrie, i sortia la tercera temporada, el personatge, no? Però en començar a escriure la tercera temporada, l'escardapane diu que es va donar compte que no, i que aquella escena... no tenia cap sentit que en Buck Cashman l'hagués deixat viu. Aleshores, tot i que ja s'havia rodat, en el moment de muntatge va trucar l'actor, en Gandolfini, i li va dir, mira, hem decidit que
3: mors,
0: que has de morir. Em sap greu, però...
3: Ell ho va entendre.
0: Ho va entendre i ho va acceptar, però va ser una cosa que va...
4: Això és el que us han dit. Bueno, o sigui, no em crec ni mitja paraula.
0: Jo estic d'acord amb el showrunner, però jo aquesta escena, si ell queda viu, jo no me la crec. O sigui, és estar molt raro. A més, tu ja veus, tal com te va conduint l'atenció, etc, que allà algú ha de llepar.
3: Escena que ens recorda d'altres pel·lícules, diguéssim,
0: Brad Pitt. O ell o la Bibi. ha de llapar. Mm-hmm. Jo tenia aquesta... Vivi no m'ho creia perquè pensava, hòstia, i s'ha carregat...
3: Vivi la veia penjada del, del pal major en el pont del riu.
0: Jo patia, però pensava, hòstia, s'han carregat amb Ben Urich. S'han inventat aquest personatge per substituir en Ben Urich. Quin sentit té que ara se la carreguin? No té cap mena de sentit. Aleshores, quina és la solució? Pues carregar-se en Gandolfini, ja està. Se no, creu, no, però... Sí.
3: No sé.
0: I ja està.
3: Gandolfini, bueno, que és de New Yorker. New Yorker de veritat.
4: Sí, sí, clar.
0: Sí.
3: I dormia a casa seu en el rodatge.
0: Ah, mira que bé, pues tenia sort,
4: que pràctic.
0: Sí, sí. Bé, ell diu que al final va ser un adeu respectuós per en Blake i que va estar d'acord amb la decisió, tot i que bé, s'ha quedat sense feina. Exacte. Però...
3: Bueno, però per favor, amb el currículum que porta ja...
0: Sí, sí. Es veu que van haver de retocar l'escena amb efectes visuals i tal, perquè com que ja estava rodada i en teoria no el mataven...
3: No anava tan masegat.
0: No. Mm. O sigui, la cosa l'han hagut de canviar.
3: Trobo també elegant que en Buck Cashman es treu la jaqueta per apallissar el nano.
4: Sí, sí, no es vol tacar.
3: No es vol tacar.
0: Pijo. Venen per la Heather, que personatge té aquesta...
3: Em costa.
0: Sí, clar, clar. Té aquesta evolució estranya al personatge de Muse, no? És a dir...
3: No, no és que em costi... Ho entenc, ho podria entendre, aquesta evolució de psicòloga que escriu un llibres maltractant, diguéssim, els superherois, no?
0: I parla de les màscares i tal, no? I al final, l'últim capítol, la veus a ella posar-se la màscara de Muse, no?
3: Vull dir que... Està molt tocada.
0: No, està fatal.
4: Però porta ja tota la temporada des del final de la temporada de la anterior, que ja estava, pobra, més pa allà que pa acá.
3: Aquella, sí, aquella escena amb en Bach a l'habitació de la Vanessa és tan rebuscada, tan entortolligada, tan fosca, que dius, no sé si cal. Que ell et proposi que ofeguem per a veure si et pots curar o què vas sentir.
4: A veure si sents alguna cosa, saps? És com...
0: Ah, aquí en Bach l'està empenyent a que abraci el fet de convertir-se en Muse, no? O sigui, ell té el trauma de que al final quasi la pela, no? En Muse, en Bastian, sí, la temporada passada, fins i tot hi veia un petit flashback que recorda i tal...
4: I va ser ella que el va matar, ell, no? És ella
0: qui
4: li dispara.
0: Sí, sí, aleshores té com aquest doble trauma que al final és com que se sent culpable d'haver-lo mort i aleshores és com que ara té la necessitat de ficar-se a la seva pell, no?
3: Era pacient seu.
0: Sí, sí, sí.
4: Per transformar-te en allò que t'ha traumatitzat.
0: Correcte.
4: I així intentar curar-se. És malaltís. És
3: estrany.
0: Molt, molt, absolutament.
3: També són estranys les avaluacions psicològiques que fa de...
4: Clar, però el que fa és marcar-se un Harley Quinn.
0: Bueno, però,
4: no? O sigui, el personatge traumatitzat i massacrat per el Joker que acaba transformant-se en una supervillana.
0: Però aquestes entrevistes que fa... Primer li veiem fent en l'Espadetxin, no? I llavors a la Karen, allà a la presó, tots dos a la presó. Són unes entrevistes impresentables.
4: Però segurament estan basades en entrevistes reals i en preguntes que es fan de veritat.
0: Sí, perquè...
4: Quan la Karen en el segon capítol li diu aquest tipus d'entrevista ja està passat de moda, és perquè realment existeix, no tindria sentit que s'ho haguessin inventat.
0: No, no, sí, sí, són avaluacions que deuen ja un formulari fet i que va tirant d'aquí.
4: Com les taques de Rorschach i aquestes coses.
3: L'únic que, diguéssim, que omple la casella que no és.
4: Exacte. Bueno, perquè ja sabem que tots els que treballen per Kingpin fan trampes.
3: Exacte.
4: I són dolents hasta la mèdula.
0: Absolutament. Parlem de Mr. Charles.
3: És boníssim aquest personatge.
4: Ens agrada molt. Es menja la pantalla.
0: En Matthew Lillard.
3: És boníssim.
4: Agafa tot el protagonisme. És com el senyor Lobo. Són aquests tipus de personatges que saps?
0: Totalment, sí, sí.
4: Estèticament just el oposat, perquè el senyor Lobo anava sempre de smoking i aquest va sempre vestit com li dona la gana.
0: Sí, sí. I a més et ven el tio allà de sobrat com donant ordres a en Kingpin, no? És a dir, jo sóc de la CIA i tu ara has de fer el que jo et digui. Les armes les necessito, saps? És allò que el tio ve a demanar lo seu. Bé, és un personatge, a més, lligat amb la continuïtat de Marvel, tot i que s'explica d'aquella manera, no? Sembla que treballa per la Valentina Alegre de Fontaine, no? Que hem vist ja diverses vegades a Marvel, la darrera vegada a Thunderbolts. Ella és de la CIA, aleshores fa operacions encobertes i sembla que aquest Mr. Charles té gent treballant per ell fent operacions encobertes. No ho sabem encara, però Luke Cage està treballant per ella, de manera directa o indirecta, fent operacions d'aquest tipus.
4: I al final troba una persona que també se'n pot encarregar igual o millor que en Luke Cage, perquè segurament tindrà menys escrúpols.
0: Sí, Sí.
4: No, està bé, aquest personatge té tres escenes comptades, eh? I moltes d'elles són d'ell parlant per telèfon, que ni tan sols comparteix
3: sí,
4: pla.
3: Sí, que ni mira pantalla, està exacte. Mirant el telèfon i es posa bé les orelles, ai, les ulleres.
4: Mm-hmm.
3: Doncs Matthew Lillard hi és perquè és amic d'en Dario Escardapane.
0: Ah, goita.
3: I li va escriure el personatge per ell.
4: Ah, doncs pues mira, bé.
3: I trobo que és que és... És això, és que té tres escenes i te'n recordes de, sí. del seu paper.
7: I think I just saw Frank Castle enter Bel Air Diner at 43rd and 10th.
8: The Punisher?
0: I entrem una mica més en Bullseye, aquest aliat inesperat de Daredevil, que té una escena que a mi em té el cor robat, que és l'escena del
3: Home.
0: Diner. L'escena del diner és de lo millor de la temporada, no? Aquesta... a més, el tio va allà i truca, no? Com ho fa? Truca a la policia i diu, escolta, aquí hi ha un tio
3: sí,
0: que està... Com,
3: que és en Frank Castle i que ha tret una pistola.
0: Això, Frank Castle, diu que és en Frank Castle.
3: I acaba de treure una pistola.
0: I clar, arriba allà...
3: Escolta, però la policia a Nova York hi va molt ràpid, no?
0: Sí, no sembla la d'aquí.
4: Home, ara
0: sí.
4: Els de la Task Force han d'estar preparats per qualsevol cosa.
0: Bueno, però està molt guai l'escena. Per mi és un dels... el millor moment de Bullseye que s'ha vist fins ara a l'univers Marvel.
4: Clar, està molt bé perquè fa servir les forquilles per matar-los a tots, saps? Sí, això està graciós.
3: I jo crec que fins i tot escuradents i palles, les palletes del batut.
4: Sí, fa servir allà una mica de tot. A mi també m'agrada la del penúltim capítol quan es troba el Frank Tirador disfressat com ell i li diu que és un poser, saps?
0: Sí,
4: un trist imitador.
0: Sí. A mi aquest Bullseye m'agrada molt. M'agrada més que inclús el Bullseye dels còmics. No sé si ara m'estàs d'acord, perquè em sembla el Bullseye dels còmics massa pla com a dolent, no té gaires matisos. I aquí és un personatge que té aquesta doble vessant que se'n fa molt més interessant i atractiu.
4: Perquè, a més, ell t'explica per què ho fa.
0: Sí.
4: No t'ho deixa allò imagina-t'ho, sinó que diu ell mateix que busca el camí de la recepció, que quan va caure dalt a baix i no es va matar, per què devia ser? O sigui, ha vist una mica la llum.
0: Parlem de Foggy. En Foggy, que també té el seu moment, en aquest cas, a la temporada, el retorn a través d'un flashback... Hem de dir que el capítol conté algunes imatges d'arxiu de la sèrie de Netflix i en les escenes de flashback es recupera el que és l'aspecte original de la sèrie de Netflix, que és el de pantalla completa, és a dir, 1.78.1, en lloc de la relació d'aspecte més ample, que és el 2.39.1 que té Daredevil Born Again. I fins i tot el que és la fotografia també canvia per assemblar-se a la fotografia que tenia la sèrie de Netflix en tota la part de flashbacks, tot i que la part de flashbacks és anterior a la sèrie de Netflix, és a dir, seria just abans de que comenci la sèrie com a tal.
4: Sí, perquè encara no tenen despatx, treballen en una mena de guardilla i per un altre bufet, no són independents.
3: És un episodi d'aquests... de compensació, vas matar en Foggy, ara matarem Vanessa i surt, i és en paral·lel, i d'aquesta, perquè sí que es veu que en algun còmic la Vanessa ho diu, que en Fisk i en Matt Murdock o Daredevil tenen una relació tòxica que el que fan és enverinar tot allò que toquen i la gent del seu voltant que els estima.
4: Mm-hmm.
3: Per tant, ja és... està fet amb aquesta idea, no? De veure les conseqüències que té les accions d'en Fisk o d'en Matt Murdock.
0: Parlem d'un altre dels retorns més esperats, que és el de Jessica Jones, que la tornem a tenir ja a partir del capítol 6, aquí, ja amb sorpresa, que també si venim dels còmics ja ho saps, però bé, es confirma, no?, que doncs, està casada amb el Luke Cage, que tenen una filla... i que ara porta una vida familiar normal.
3: I que reparteix, que dona gust.
4: Home, això sí. Sempre.
0: Té problemes això amb sempre. Els poders que van i venen.
3: Sí, amb no. La maternitat, ha dit, no?
0: Sí, sembla que amb l'embaràs, doncs...
3: Jo crec, em va agradar, perquè, bueno, la maternitat et comporta uns efectes que no t'esperaves després, no?, en el cos. i en ella, doncs, d'alguna manera, en algun moment els perd o es minimitzen i després els recupera. Està molt bé aquella escena a casa seu quan la nena està allà jugant al seu aire i veu que... I tu només veus...
4: Molt a favor.
3: De gent la... que va sí. com caient darrere les finestres.
4: M'agrada molt la violència fora de camp.
3: Exacte.
0: Però està molt ben fet perquè tu veus la nena, no?
3: I a més que la nena no ha de veure res. Sí, clar, la nena exacte. És una nena que és té una infantesa normal i corrent i ella no pot veure res.
4: A part de que està aguantant una granada, la resta de tot normal.
3: És veritat, la resta normal.
0: Que per cert, l'ha enviat el Mr. Charles, que tela.
3: Sí.
0: Tinguent en compte que Luke Cage està treballant per a Mr. Charles.
4: Sí, però va ser un error, només havien de no sé què fer i se'ls en van anar a la mà. Sí. A la policia ja li passa això d'anar-se'n de la mà, ja poden ser d'aquí o d'allà.
0: Bé, en tot cas, que Kristen Ritter va dir que sentia com si no hagués passat el temps des de que va protagonitzar Jessica Jones a la sèrie de Netflix, que també va tenir 3 temporades, i que va trobar molt satisfactori contrastar la seva actuació Born Again amb un paper que estava rodant simultàniament també a Nova York, que era el de Mia LaPierre, Lady Vengeance, a Dexter Resurrection. Vull dir que estava rodant les dues coses alhora. Que flipes.
3: És un paper interessant també el de Dexter.
0: Sí, sí, a més com que coincidien els dos rodatges a Nova York, no va haver d'anar d'un lloc a l'altre, sinó que uns dies estava al plató de Dexter, l'altre dia al plató de Daredevil i de fent.
3: Quina barreja. Sí.
0: I bé, explica que va reconèixer que ara Jessica Jones està més disposada a utilitzar els seus poders després de convertir-se en mare, i diu que crec que quan li dones un fill apareix aquesta ferocitat, una mare lleona que li dona força i poders reals. I llavors anem ja directament a aquesta protesta de l'Ajuntament, que és un moment també clau, no?, de la temporada, amb Matt Murdock lluitant cos a cos amb Fisk, una de les escenes de lluita més espectaculars entre ells dos que tenen aquesta temporada.
4: Una altra
3: quina?
4: Vegada.
3: Però jo... quina?
4: La que trenquen el quadre, vols dir?
0: Sí, que fan servir també algunes armes...
4: Però a mi la camarada és la de l'Ajuntament, quan Fisk surt del seu despatx i comença a carregar-se a hippies d'aquests que estan allà a manifestar-se.
3: Això hippies, no és el tribunal?
0: Això és el final.
4: Això és el tribunal.
0: Sí,
3: és el tribunal.
0: No, estem parlant de quan hi ha la protesta davant de l'Ajuntament, que hi ha la Karen que posa un mapping, no?
3: Els
0: presoners de Red Hook que tenia...
3: És un mapping diferent.
0: Sí. És un mapping reivindicatiu, en aquest cas.
3: És aquell moviment d'esclat, no?, per justificar la violència contra els manifestants.
0: Sí, una escena que va comptar amb 300 extras, 35 especialistes, i van haver de rodar durant 4 nits, amb rodatges entre 6 de la tarda i 4 de la matinada cada nit.
4: Buah, xava.
0: Sí, sí.
3: Sí, però els extras encantats.
4: Home, clar, ha de ser divertit, això.
0: Oh, i tant, jo m'hi apuntava aquí a Daredevil, vull dir que...
4: Bueno, aquí a Girona vam fer el càsting per Rapunzel, no?
0: Sí, el mateix que Daredevil, sí, sí. Bé, i de quins anem al judici de Karen Page? Bé, un judici televisat.
4: Jo sóc molt fan dels drames legals i aquest d'aquí no hi ha per on t'agafar-lo. Mm. O sigui, una jutgessa... que decideix que de cop que li agafa un atac d'honorabilitat i decideix
3: està
4: que...
3: Està molt mal escrit.
4: Va, aquesta
3: podia haver
4: part...
3: estat millor, perquè jo no sé si recordo malament, però les parts en què Matt i en Foggy feien d'advocats en les primeres temporades estaven molt
4: estava
3: millor escrites.
4: Molt millor, molt millor.
3: De fet, a mi m'agradava molt aquella part.
4: Claro, aquí hi ha certa vagància.
3: Ostres.
4: Els que hem vist de Good Wife, això no ens ho podeu fer.
0: A veure, però aquest moment està escrit perquè quan hi hagi l'entrada de Matt en els jutjats, tothom flipi, des de la gent que està allà fins a l'espectador que el veu.
4: No em queixo d'això, em queixo de com va el judici, que li presenten una prova i la jutgessa de cop decideix, ai, bueno, potser sí que el tio que m'ha fotut aquí a fer de jutgessa és el dolent i hauria de renunciar al meu càrrec. Va, vinga, renunciem-hi.
0: Tot ha d'anar molt ràpid en aquest moment de la sèrie, perquè de fet el judici, que comença en el capítol 7 però s'acaba culminant en el que és l'últim capítol, va tot a 100 per hora, o sigui, sí, l'últim capítol és a tota castanya i no hi ha gaire temps per aturar-se i donar temps al judici, no? Sí que és veritat que les coses no són tan fàcils. I en primera instància és quan acaben sortint de la sessió en la qual s'ha presentat en Matt, la primera, i els ataquen els polis en el pàrquing.
4: És que
0: els tirotegen.
4: Doncs sembla tot una mica molt passat de voltes.
0: No, sí, a mi m'ha funcionat molt bé quan arritma, que li foten un tret a la cama i que aleshores la Jessica Jones, el següent capítol, que li cura.
4: I arriba al judici a coix. Matt Murdock coix.
0: Que és molt...
3: Clar, i en Fisk ja sap per què.
0: Clar, clar. Mm-hmm.
3: Ara, cridar en Fisk com a testimoni també em va semblar... fora de lloc, és a dir...
0: Però, a veure, per favor, on estem? O sigui, és un momentàs de la sèrie, és el gran moment.
4: Però podríem estar a Boston Legal, Ally McBeal...
0: Però no és això, és tan dèbil. I tenir aquest cara a cara entre ells dos, aquesta lluita dialèctica, en aquest cas, davant de tothom, i a més retransmès per televisió... Això és un moment hiperèpic.
3: No hem vist en Matt Murdock ni preparar-se la defensa.
4: Ara.
0: No li
3: deixa
0: cal.
3: La Nikki no sap si apareixerà o no, ella s'ho ha preparat i la deixa a la banqueta.
4: A mi la part del judici no m'agrada. M'agrada el careo, si a vols, mi... que es trobin ells cara a cara i aquestes val, insinuacions,
3: sí,
4: però...
3: Que el vol portar al límit perquè s'acabi
4: sí.
3: com...
4: No, rotllo, no t'atreviràs a dir qui ets en realitat. Sí que m'atreviré, què t'hi jugues? Doncs pues mira, toma.

0: farà servir el tribunal i totes les càmeres
1: és
0: i tal.
1: No té més opció. Clar, aquí
0: no,
1: una
0: si
1: cosa...
0: Això em sembla bé, però és el judici en si que no puc...
1: Bueno,
0: no...
1: tampoc és tan important. Jo crec que no és gens important. El que importa
0: és... Però respecte que té Matt Murdock per la llei. Clar. Sempre, i allà el que munta és un circ. Munta un circ.
2: S'ho podria haver treballat
1: bueno,
2: millor.
1: Déu-n'hi-do, el circ que s'acaba muntant, eh?
2: Penso. Per això, que és massa, que podia haver dominat més la dialèctica legal, no?
0: Exacte, una
2: que
0: mica
2: no
0: de verosimilitud legal.
2: L'espectacle.
1: Bueno, en tot cas, és la lluita entre ells dos, perquè de fet en Kimping,
0: sí,
1: quan està allà...
0: Això és important.
1: Hi ha una escena que m'encanta, no? Quan la jutgessa diu, escolti, què estan fent vostès? Vinguin al despatx. En Fisk es queda, no? Doncs allà on està declarant, i xiu-xiueja de tal manera que en Matt el pugui sentir, que és un detall que encara no havíem vist a la sèrie, no? Perquè ell sap que parlant baixet l'altre el podrà sentir, i és quan els està ficant per corbata de no juguis amb mi, que si no revelaré qui ets, no? I l'altre, no sé si ja ho té pensat o en aquell moment ja decideix que ho diguis tu, ho diré jo i d'aquesta manera et podré aturar, no?
2: Jo crec que ja ho té pensat. A més, aprofita les càmeres i que aquell judici s'està retransmetent arreu del món.
1: És un moment... Jo sóc Iron Man, no? També, de la primera pel·lícula d'Iron Man, però sí, potser no té la força que tenia aquell moment, però hi recorda molt i s'hi acosta bastant. I no deixa de ser un moment d'aquells que marquen un abans i un després en el personatge.
0: Clar.
1: Que ells han dit que això no ho desfaran, com si que ho van desfer en els còmics. Veurem a veure què passa.
0: Veurem.
1: Però...
0: No ho desfaran a la tercera, però perquè no els hi fa falta. Però que es trobin que això és un problema...
1: Sí, però...
0: Perquè perds el personatge de Matt Murdock.
1: Sí, però clar, els còmics què va passar? Va acabar treballant a l'oficina del fiscal. Aleshores ell va començar a exercir fins que aquella etapa es va acabar i aleshores doncs van
2: mira,
1: decidir...
2: Mira, al revés que la Nikki, no? Que estava a l'oficina del fiscal i s'ha passat al bufet.
1: Sí, sí, sí. Bueno, total, que arriba el moment aquest del pacte, no? De Kimping, dimiteix, perquè al final és que si ell no plega, ell continua sent alcalde, que és aquesta cosa que encara que hagi comès crims o el que
2: sí,
1: sigui...
2: Sí, és algo així com la ciutat de Nova York no s'ho mereix i tu fora i jo fora.
1: Sí, però és com... que jo no sé si legalment, no sé si l'alcalde de Nova York el pillen...
2: Ara fa servir la carta de la legalitat.
1: El pillen matant algú. Si hi ha aquesta impunitat, no?, de que no et poden acusar de res
2: que
1: mentre
2: és
1: tinguis...
2: Sí, és una fura.
0: Exacte, ja no es voldria això. No. Si davant de les càmeres mates algú i després de les pallisses que els hi fots a tota la penya del Black Lives Matter...
2: Que porta el vestit blanc i tot tacat de sang.
0: Ja no. Exacte.
1: I fixeu-vos també en un detall que és boníssim, boníssim, quan en Kimping parla davant de les càmeres, quan ja, diguéssim, s'ha produït ja...
2: Que fa que, aquell discurs reial.
1: Des d'on el fa? No des de la cadira on està declarant, sinó des de la cadira del jutge.
2: Sí.
1: Jo, aquí mano jo.
2: Sí, són els tres poders en un.
0: Exacte.
2: Ja està.
1: Clar, és una el bona rei. Metàfora de... Sí, el rei. És en aquest moment en què la Jessica li diu Kimping, no? Que és una cosa que ell no suporta que li diguin a la cara i...
2: L'actor Vincent D'Onofrio ha explicat que li ha encantat com acaba...
0: Això acaba a la platja?
2: No, que tots els manifestants li posen a sobre com una pinya de rugby i la pallissen fins que arriba Daredevil i els va traient perquè en troba... Tornem-hi, no, ara, amb aquesta cosa de... ara que no el podem matar, és una persona i... No, deixa... No, és allò, el poble... Ha parlat,
0: ara,
2: i se'l vol
0: exacte.
2: Carregar.
0: Sobirania popular.
1: Clar, aquí l'aliat és en Bullseye, no? Que diguéssim, havien preparat aquest Bullseye del Xeno, no? I el Bullseye de veritat arriba i diu, no, ara vinc jo a disparar, però no dispararé contra els que vosaltres us pareu. Dispararé contra, en aquest cas, en Bach, no?
0: En aquest, aquest cas...
2: No era en Bach, era en Fisk.
0: Ell volia disparar
1: a Kimping. Sí, però en Bach es posa davant i acaba
2: rebent. Que no sé com
1: s'hi
2: posa davant.
0: Perquè ell l'avisa, en Bullseye l'avisa. Li diu, no sé el Bullseye que esperaves.
2: Sí.
0: Vale?
2: Sí.
0: Molt poc professional. Primer dispares i després dius, no sóc el Bullseye que esperaves.
1: Bueno, perquè
0: o sigui...
1: està jugant. Està jugant a...
0: Ja, però saps? O sigui, bueno, no sé.
2: O va,
0: aquests dos últims capítols hi ha moltes coses que no m'acaben de...

0: Vol ser que ha salvat a la governadora, eh? De fa un momentet.
1: Com per fer-li un favor a Daredevil.
2: Escolteu una cosa, la casa de la governadora té moltes fuites. Per ser governadora...
1: Sí, si cola en Charles, si cola l'assassí, si cola en
2: Bullseye. Si cola el ninja, aquell assassí, si cola... Escolta.
0: Sí, sí, allà es cola tothom. El moment aquest de que quan estan al Palau de Justícia, tota la gent allà fora, és com l'atac al Capitoli, però al revés, no? Mm.
2: Sí.
0: És a dir,
1: no gaire al revés, saps?
0: Vull dir que no són trampistes, sinó...
1: És l'únic que canvia la ideologia, però la sala és el mateix.
0: Sí.
2: I també aquesta cosa de com van vestits i amb les màscares artesanes
1: de Daredevil.
2: De Daredevil.
0: És molt bonic, això.
2: Bueno,
1: o com el Joker, no? No passa una cosa semblant al Joker, també, que els manifestants surten a la pel·lícula, que surten al carrer pintats amb la cara de Joker.
2: És inquietant.
0: Sí.
1: És inquietant.
0: Però està molt bé, m'agrada com van allà disfressats, estan pressionant des del carrer.
2: No s'esperen que l'alcalde tingui la...
0: Perquè al final és una metàfora...
2: La mala baba i la llistina assassí.
0: És que és Nova York contra Kingpin, perquè són ciutadans de Nova York, i a més Kingpin, o sigui, aquest... O sigui, tota l'escena, com està rodada, com funciona i com te presenten a la pantalla, és brutal, perquè tens les famoses escenes de passadís. Són dos escenes de passadís, no? Kingpin lluitant contra els ciutadans de Nova York, xafant-los la cara, matant-los a lo bèstia,
2: trencant-los la columna.
0: Mata gent, però jo estava flipant.
3: I accept. You understand if I don't shake your hand. Yes, I understand.
0: Paral·lelament, tens l'escena en què estan lluitant, no? Daredevil i Jessica Jones, que també s'hi afegeix la Tigre Blanc, lluitant per l'altre passadís, fins que acaben coincidint a les escales, no? O sigui, tota aquesta escena, com està planificada, gravada i visualment portada en pantalla, és brutal. I l'enfrontament a mi a les escales també és molt... Està molt bé, és a dir, tens a dalt de tot de les escales... Bueno, uns a dalt, els altres a baix, no? Kingpin té la posició de més alçada en contra els altres que estan a baix i...
2: Sí, sembla uns Romeu i Julieta, però molt, molt, molt esgarrat. O sigui, la balconada sempre dona molt de joc, no? Les dues escales, és molt solemne. Ella més fa, a més intenta, com ja les últimes... i tot i anar ple de sang, de fer com un discurs a la gent des d'allà dalt, i la gent el que fa encara és enfurisme més. Van pujant d'un cantó a l'altre i en Daredevil, que ens ha ensenyat que pot fer uns salts majestuosos, resulta que va apartant la gent pujant les escales. A mi em va posar una mica nerviosa.
0: Ell s'ha tret la màscara en aquest moment, perquè igualment ja ha fotut la identitat secreta a Norris per poder tenir aquest cara a cara, no? Directament en Kingpin.
2: Que no ho hem dit, però la manera que demostra que és en Daredevil en la sala...
1: Fer rebotar el bastó, clar. És lo lògic.
2: Sí.
1: Com ho demostres?
0: Sí, clar, és que no ho demostres.
2: La gent ja queda una mica parada, no? De dir, ostres, potser sí, no?
0: És que quan ho diu ningú se'l creu, aleshores...
2: No, clar, és sec, no?
0: És un tio sec, pot ser Daredevil.
2: I llavors hi ha el comentari graciós d'en Cal, no? El cap de policia de confiança d'en Fisk, que diu, ai, no? Ja el que s'ha de veure, no? Un advocat sec que més és...
1: Que sap lluitar.
0: Bé, total, que hi ha aquesta proposta d'acord, no? Tu dimiteix i... Te'n vas a l'exili, no? Has de dimitir del càrrec, te'n vas a l'exili.
2: És un tracte in extremis que jo...
1: Però per favor, que s'ha carregat els manifestants.
2: I qui ho paga, això?
1: Em deixa paraplègic i em diuen, saps què?
2: Que se n'ha anat a una illa.
1: A la seva illa, més a més.
2: A la seva.
0: Sí, no ho sabem exactament.
2: Anava a dir, perquè
0: veiem...
2: Napoleó el van exiliar també.
1: Sí.
0: Però fixeu-vos, o sigui, ara ens anem ben bé a l'últim plànol, que és aquest que està a la illa, amb una cara de feta pols, de tristor absoluta, i en canvi tens en Matt a la presó com somrient, no? Uh-huh. És a dir, és com que un és feliç a la presó i l'altre és un desgraciat amb una illa paradisíaca.
1: Però repeteixo, si a mi m'han deixat paraplègic, no em consola que Kingpin estigui trist en una illa paradisíaca.
2: L'haurien de deixar... a la illa de supervivientes. a Fisk.
1: No la conec, no tinc el gust d'aquestes coses.
0: Però m'agrada molt, està molt bé. Està molt xula aquesta escena.
2: Ah, anava a dir la illa, oi tant.
0: No, la illa no ho sé. La illa m'ha semblat un CGI, però...
2: Sí, home,
1: segur.
2: Bastant, força.
0: No, potser a la següent temporada foten una mica més de calés i van a rodar a algun lloc que hi hagi platja, però...
2: A mi m'ha semblat molt lleuger el càstig d'en Kimping, d'en Fisk.
0: Home, evidentment, després de carregar-se tanta gent que al final doncs només sigui un exili, però bueno, no sé, és el tracte que havien arribat i a fi al cap, jo què sé, no el deuen poder posar a la presó, no sé.
1: Però si ha matat a 4 tius com a mínim allà a les
0: 4,
1: escales...
0: Del, 25, bueno, poder
1: a 25 tius a les escales dels jutjats?
2: Sí, sí.
1: Bueno, mare de Déu.
0: Però ha molat, ha molat.
2: I la gent, no sé, penso, veient que el primer se l'ha carregat i el segon també... Vull dir, no cal que hi vagis
1: apreta
2: corrents.
1: Apreta cor en direcció contrària,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, no cal que vagis corrents és cap a ell.
1: A part de que porta una pistola, és Nova York, allà tothom va armat, no? O sigui, cap porta una pistola i li foc
2: quatre
1: tirs.
2: A Nova York tothom va armat?
0: No sé, Nova York, eh? Això depèn de l'estat, eh? Nova York, sí, Nova York és...
1: Sí, no sé.
0: És més civilitzada la gent a Nova York.
1: Però no sé.
0: Sí, en tot cas, doncs, Jessica
2: però
0: Jones...
2: Però una mica de gas pebre, no? No et portes en el bol, vull dir...
1: Sí, sí.
2: Una mica d'algú per tirar-li els ulls en el Fisk.
0: Jessica Jones s'acaba retrobant amb Luke Cage, no? En aquest moment en què ell ha plegat de la CIA.
2: A mi em fa molta gràcia, això. O sigui, ella és mare. El pare està perdut.
1: Per què està treballant per la CIA? Suposo que és per pagar algun deute que deu tenir ell o la Jessica Jones amb la CIA, no?
0: No, és algú que no sabem, perquè, clar, entre la sèrie
2: perquè
0: de Netflix aquí...
2: Perquè prefereix treballar en països llunyans per la CIA que està a casa educant, criant la seva filla.
1: Jo he donat per suposar que era alguna mena d'obligació que van tenir en la sèrie de quan van fer Los Defensores, però com que no l'he vista...
0: No, és això, sí, perquè... Forma part d'aquestes coses que han passat i no hem vist, perquè entre sèries doncs hi ha hagut aquests anys, no? De buidor, aleshores...
2: Però sí que ha semblat un preu a pagar.
1: Sí, donava aquesta impressió.
0: Pot ser.
1: I que ara s'ha alliberat del contracte perquè ja n'hi ha un altre.
2: Perquè té embolsat.
0: De la mateixa manera que és mare. No ho sabíem que era mare.
1: Això sí que entenc com pot passar.
0: Bueno, ja ho entenc, però no ho has vist, no t'ho han explicat, tu t'has trobat la criatura allà directament.
1: No ha fet falta, ja ho pillo.
0: Doncs el mateix amb Luke Cage.
1: Però que se'n va a treballar per la filla quan té una filla a casa. És més raro.
2: I que la nena el reconeix.
1: Clar, diu papa.
0: Home, clar que el reconeix, perquè...
2: Jo pensava que havia marxat.
1: Què passa? Va un cap de setmana cada 15 dies?
0: Quan el criden, clar. Sí, sí. El mateix que ara faran...
1: A casa?
0: El mateix que ara faran Dex, que al final han canviat, no? En Luke Cage per en Dex, Mr. Charles, diu, plegues tu, doncs agafo l'altre, ens anem allà, molt bonic, tots dos allà a la cabina de l'avió.
2: Jo tinc una pregunta sobre això dels Defenders, que hi ha l'Iron Fist.
0: Sí.
2: És l'Iron Fist que havíem...
0: Sí. Sí, sí. No, quin vols que sigui?
2: No ho sé, a vegades canvien els actors.
0: No, han agafat el mateix actor, sí, sí. A mi l'actor m'agradava, la sèrie era un xurro.
2: És que jo l'únic que recordo és que era un xurro.
0: Perquè la sèrie estava mal feta, però ell ho feia bé, a mi m'agradava. Ara, la sèrie té uns guions bastant terribles i un pressupost pèssim, però aquí era la culpa va ser de Netflix. Tenim a la Bibi contractada per el New York Bulletin, no? Allà on el mateix despatx on va treballar en Ben Urich.
1: Gravíssim error. Es guanyaria molt millor la vida fent de TikToker que no pas anar a treballar per un diari.
2: Exacte, que fas més hores que un rellotge. Però... i cobres
1: i
2: una
1: què?
2: Misèria.
0: Pot fer les dues coses.
1: Ah, val.
0: Sí, pot treballar al diari, però també tenir el seu canal de YouTube.
1: Bueno, si
2: però
1: per què? Pluriempleo?
2: No cal. No. És que és l'explotació d'aquest segle.
0: Una és autònoma, és ella, i l'altra és la...
1: No. Si vas a treballar al diari com a hobby, doncs vale. Però que s'agafi en sèrio la seva carrera de youtuber.
0: Per cert, els retalls de diari de darrere del despatx on estarà la Bibi està ple d'easter eggs. O sigui, de l'univers Marvel, de coses que han passat a l'univers Marvel.
2: Bueno, al despatx de Daniel Blake també hi havia cosetes, però...
0: També. I bé, tenim aquest moment, l'únic moment bonic, no? A final de temporada entre Murdoch i la Karen Page, en aquest restaurant on estan sopant.
2: A mi aquell restaurant m'estressa.
0: Per què
2: tanta llum?
1: Ai, sí, no?
2: Quin estrès, pensava...
1: És com sopar dins un arbre de Nadal?
2: Sí, jo quina també cosa? Vaig pensar això.
0: Aquest restaurant ja havia sortit i ells ja hi havien estat en algun moment de la sèrie de Netflix.
2: Sí.
0: O sigui, no sé si de la primera temporada.
2: Sí, perquè fan com un recordar, eh?
1: Sort que Daredevil és sec. I no veu l'hortera,
0: que és el lloc.
1: No veu
0: les llums, ell no
2: sí, però ja sí, jo estaria molt estressada. Però el fet que es deixi arrestar per aquest cal, no sé si ho han explicat en aquestes entrevistes, que no sé si ho veieu vosaltres, que és com d'alguna manera pagar, un altre cop, pagar per aquell incident gravíssim en què el seu germà
0: és veritat, sí, lo del germà, sí, sí.
2: Que li recorden en algun moment de la temporada.
1: Quan li fan l'anàlisi psicològic.
2: Exacte.
0: Doncs res, que no poden acabar ni de sopar, arriba la policia, l'arresten i se l'enduen a la
2: tot
0: presó.
2: Tot molt tranquil, i la policia ja no és a la task force, sinó que porta un vestit normal de policia.
0: Mm-hmm. Aquí és com Matt Murdock, amb el seu sentit de la justícia, ell s'ha de deixar de tenir perquè ho diu la...
2: Però calia que s'agenollés i posés les mans ja darrere abans que entrés la policia?
1: Davant d'un policia americà, tu, escolta, m'ensenya'ls-hi les mans abans que fotin un tiro.
2: És... Ja ho tindré present.
0: A més, que és Daredevil, vull dir que es pot... A veure, exacte. Si ell volgués escapar-se, ho podria fer. No cal tanta parafernàlia, però bé, al final és com que ell accepta, es deixa empresonar. En teoria, l'han d'acusar dels crims... Bueno, dels crims, no sé, del que hagi fet Daredevil,
2: més,
0: que ells considerin...
2: Diu,
0: al final...
2: renuncio a la lectura dels meus drets, però no els meus drets.
0: Mm-hmm. Sí. Sí. Diu, com es nota?
1: Perquè no m'hi quadrin el lloc, perquè no m'hi clavin el rotllo.
2: Exacte. Que dic, bé, és potser una traça de que ets advocat, no? No. Veiem aquí, ja està.
1: Perquè en aquesta temporada n'hi ha hagut molt poquetes.
0: Sí, sí, perquè, bueno, tot i que els moments que han tingut són poquets, però bé, han arribat a... Ai, mira, moment per fi d'advocat de Matt Murdock. I ja està, amb això ja tindríem tot el moment aquest de la temporada. De la temporada 3 podrem dir... poca cosa, no sabem gaire res, sí que hi haurà un salt temporal d'un any que coincidirà amb un any entre temporada a temporada, per tant sabem que com a mínim estarà un any a la presó. Jo pronostico que no acabarà la temporada a la presó, vull dir que en algun moment acabarà sortint.
2: Quins són els càrrecs?
0: No ens els han dit. Coses que hagi fet Daredevil que no siguin legals.
1: Bueno, i també ho pots acusar de qualsevol cosa, si cuela, cuela.
0: Sí, sí. I bé, sabem això, que començarà la temporada de la presó, jo crec que no hi acabarà, en algun moment de la temporada espero que surti, perquè si no es pot fer molt pesat Daredevil a la presó, tot i que ens han dit, o sembla ser, que qui farà la feina a Nova York que no faci Daredevil seran els Defenders. Per tant, en teoria veurem, doncs, a Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones.
2: Hi haurà eleccions?
0: No ho sé. Sí que en alguna temporada Iron Fist es va posar l'uniforme de Daredevil en els còmics, mentre ell estava fent no sé què que no podia fer de superheroi. Vull dir que no sé si això arribarà a passar en aquí.
2: No sé.
1: A veure.
2: Podia aparèixer la Hulk.
0: No, espero, Déu meu, espero que no.
1: Difícil.
0: Deixem avui Daredevil, però d'aquí res, si pot ser la setmana que ve, estarem parlant d'aquest Punisher, que res, arriba aquesta mateixa setmana, segurament ja quan els oients escoltin això ja l'hauran vist, per tant, doncs ja en parlarem, ho escoltarem llavors.
2: Molt bé.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
2: Apa, adéu.
0: Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
3: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres i, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
2: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
4: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
5: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en una designació i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques en les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
4: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Estem en els clàssics i la música de clàssics és aquest tema de Human League. Qui no recorda aquest treball, el Don't You Want Me. Té una colla d'anys, però continua sent un gran tema.

Des de Suècia, la música de Roxette, formats per Phil Gessle i Mary Fredrickson, van aconseguir vendre més de 75 milions de discos i senzills a tot el món, amb cançons famoses com aquesta, The Look, La mirada, de Roxette.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. La música amb nosaltres, aquest tema de Thelma Houston. Segur que te'n recordes d'aquell Don't Leave Me This Way.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Estats Units de rock i que moltes vegades també ha estat anomenada com els nois dolents de Boston. Aquí els en recordàvem una vegada més des de Ràdio Vilafant amb aquest Crazy. Una autèntica i deliciosa balada per les teves oïdes.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo noto fuera. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. És un dels èxits de Blondie i nosaltres recuperem aquest One Way or Another. Tots aquells temes que han estat èxits, que és un clàssic ja dintre de la discografia de molta gent, aquí, a la teva ràdio.

0: One Way or Another, segur que recordes aquesta gran peça musical. Havia optat un dels èxits importants de Blondie. I ara mateix el recuperàvem aquí. És un clàssic de Blondie, un èxit important a la FM.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
3: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
3: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
4: La música que no s'aturi aquí a la sintonia de la teva ràdio, ara mateix, Counting Crowns, ens recupera el Missy Jones.

una de les cançons de Counting Crows que ara mateix escoltem, Mrs. Jones, recuperant temes que han estat èxits. Peces que han sonat moltíssim a la FM. Les tornem a reviure aquí, a Ràdio Vilafant FM.

0: Sant, 107.3 FM.
1: Així comença a sonar les primeres notes musical del que és un artista de cap a peus, una de les més influents en el món de la cultura pop arreu del món. És Cher. I així recuperem aquest Belief, una de les cançons que més ha sonat en el món de la història. Des de Califòrnia, la música d'aquesta actriu, cantant, compositora i artista.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda. Una peça de discoteca que sona ara aquí a les zones de la FM, la música de Gala, Coming to my life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I més successos, perquè la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Els agents han actuat amb rapidesa, l'han localitzat i l'han detingut en aquest mateix punt. I d'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels mateixos activistes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Comencem a deixar enrere aquest dissabte que està marcat per ser una jornada molt assolellada al conjunt del país, amb nuvolades que han aparegut sobretot aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu i una boira que continua fent acta presència també aquesta tarda a la Costa Brava. Temperatures molt elevades a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes que han superat els 34-35 graus i també elevades han estat a les valls del Pirineu, arribant als 30 graus. Així doncs, deixem enrere aquest dissabte i demà diumenge començarem una jornada amb boires a la costa catalana, dia radiant al conjunt de Catalunya i nuvolades que tornaran a aparèixer també a la tarda al Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran càlides al migdia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona nit.
1: I en cultura, els Camps Elisis de Lleida vibren en el marc del segon dia de l'aplec del Cargol de la ciutat, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. En el marc de la festa, avui s'ha fet l'ofrena floral a l'estàtua de Manolo Calpe, impulsor de l'aplec, mentre que un altre dels actes destacats ha estat el dinar de germanor a les parcel·les de les colles. I en els esports, el Barça comença just a aquesta hora a disputar la final de la Champions femenina Oslo a Noruega. Davant l'Olímpic de Lió, les blaugranes busquen la seva quarta Champions. D'altra banda, fa només uns minuts el Barça de futbol sala quedat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei després de perdre els penals davant del Jaén. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant.

I com ens agrada la música dels 80, que de tant en tant recuperem, rescatem i compartim. Com aquesta cançó de Black i amb aquesta vida fantàstica i meravellosa, Wonderful Life.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Música de Rollins, també en els clàssics, una peça com aquest, Start Me Up.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿para qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Música de funky pur, música de chic, segur que te'n recordes si tens uns quants anys d'aquest Good Times.

Som-hi, aquí va una d'aquelles que quan l'escoltàvem i sentíem les primeres notes musicals, un bot i a ballar. Catherine and the Waves i aquest Walking on Sunshine.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, bla.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Algú té la culpa, sí, sí. Sempre has de trobar algú per tirar-hi la culpa, eh? Blame it on the boogie, la culpa és del boogie. Un gran tema de Jacksons.

Yeah. Una curiositat és que tothom es pensa que aquest tema és original de Michael Jackson. Doncs no, aquest tema el va llançar un britànic, un cantautor britànic, Mick Jackson, a l'any 1978, el 3 de març. Però de seguida, The Jacksons, que estaven triomfant molt, van versionar el tema el 23 d'agost de l'any 1978. Una mica més tard, uns mesos més tard, va ser tot un èxit aquest Blaming on the Boogie. La culpa és del Boogie. Sí, sí, ja ho dèiem, que la culpa sempre l'ha de tenir algú, eh? Nosaltres tenim la culpa de que la música t'agradi, que t'agradi recuperar grans temes com aquest gris de Frankie Valli.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
0: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
0: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: Corria l'any 1979 quan la formació dels Air, Wind and Fire, Terra, Vent i Foc, van decidir fer In the Stone. Aquesta és la peça. Sona així de bé.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Fem també un tomb per la discografia de Stevie Nicks. Ara temps per aquest Rooms on

0: 93 FM.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
2: Al llarg dels anys, cada vegada que sortia un Max Mix, era un èxit, eh? No, no. I aquest és el...

Però la versió original va ser, sí, home, ho heu endevinat, de l'any 1985. L'any 1985 era tot un recull, tot un èxit, les discoteques, l'FM,

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrena. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

How Lucky Am I? Aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de mitjanit, aquesta és una de les noves cançons de Yung Rajola, aquest raper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What?

So What, aquesta és la nova cançó de Blair David. És aquest cantant britànic que ens acompanya també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres. Ja comença.

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó de Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. De Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You, aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana, Loa és escrita amb dues os, i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

Somriu, així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues O's. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres. Nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Sabana, i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Sabana i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Sabana, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran junts es presenten aquesta anomenada Repeat.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017, nascuda a Manresa. Ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El balcó amb geranis.

El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Top Lu, és una cantant sueca, nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm your girl, right? I'm your...

I'm Your Girl Right. Aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio. És l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

0: lloc.
1: Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohèmio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: pico en la calle.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: I sí, com ho hemos cambiado amb el pas del temps i amb el pas dels anys. Presuntos implicados, com ho hem

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Avui anirem fins a la Xina per conèixer un criminal, desconegut segurament per la majoria, però que si fos americà segurament hagués tingut les seves corresponents pel·lícules i la seva típica explotació. Però la Xina és un país complicat a vegades amb aquestes coses i per tant el cas no és internacionalment conegut. I això, a pesar que és un cas absolutament brutal, amb un assassí que perfectament podria ser el més o un dels més prolífics de la Xina, o inclús un dels més prolífics que hem tractat en aquest programa. Parlarem de Wang Qiang, el monstre de la Xina, un individu sense escrúpols. Ja veureu que avui tindrem una mica de tot. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui ens toca un cas ubicat en un país que no recordo si hem anat mai, almenys no en el programa regular setmanal, que és la Xina. Sí que tinc clar que hem anat al Japó, que hem anat a Corea del Sud, però no recordo si hem anat a la Xina. I avui anirem a la Xina per parlar del conegut com el monstre de la Xina, que era Wang Qiang, qui va actuar entre els anys 90 del segle XX i a principis dels 2000. Per explicar-nos la vida d'aquest xinès amb l'estruc, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui de viatjar tan lluny. És un país que hem tocat algun moment de resquillón, però jo crec que no l'hem entrat mai en profunditat, diguem-ne, que no hem fet mai una assassí en sèrie tradicional de la Xina.
1: Clar, de fet, és un país mil·lenari amb moltíssima història de la qual no hem fet mai i, per tant, crec que serà molt interessant, especialment, evidentment, a part del cas, del que és més estrictament Crònica Negra, també serà molt interessant conèixer el context històric per entendre una mica com és aquest país tan estrany o tan aparentment llunyà, però alhora tan vital i tan important per la història de la humanitat. I, per tant, si et sembla bé, Joan, comencem o comença situant-nos en aquesta Xina de finals del segle XX. No sé si voldràs anar una mica més enrere també per entendre la història mil·lenària del país. Tu mateix.
3: Bueno, la Xina és una de les civilitzacions més antigues del planeta, per tant podríem anar molt i molt i molt enrere, però ens intentarem centrar-nos tant com sigui possible en la part de història que afecta més directament el nostre protagonista. Per entendre el cas del nostre protagonista d'avui, també és important entendre que és el reflex de tota una època molt concreta de la Xina. El nostre protagonista, en Wang Qiang, va néixer el 16 de gener del 1975 a un poble que es diu Budayan, que està al comtat autònom de Guangdian, que està a Manchúria, al nord-est de la Xina, vale? Concretament dins d'una província que es diu Liaoning. Llavors, estem parlant d'una zona rural, pobra, marcada per hiverns molt durs, camps de cultiu, pobles petits i sobretot dispersos. En aquest cas, el context social serà important. Durant la seva joventut, la Xina viu una transformació econòmica bastant profunda. El país està deixant de ser un enorme model comunista més tradicional i comença a obrir-se econòmicament. Això, per cert, donaria per tot un programa, tota aquesta peculiaritat del comunisme xinès, això que ells en diuen socialisme amb característiques xineses, donaria per parlar-ne molt. Però això, en tot cas, tot aquest sistema econòmic acaba generant grans oportunitats, però també genera un caos social molt important.
1: De fet, sobretot precisament en les zones on s'ubica la història d'avui, no? En aquesta província de Liaoning.
3: Avui
1: prendrem mal, em sembla,
3: Sí, sí, que costa molt de pronunciar, la veritat. Però bueno, en tot cas, aquesta zona havia estat històricament una província que estava sobretot basada en mines de carbó, acer, indústria pesada, etc. Vale? Però quan les empreses estatals comencen a perdre força, els subsidis disminueixen, molta gent queda desemparada, això fa que tot el sistema que abans garantia feina i habitatge comença a esfondrar-se. I això provoca un desplaçament brutal de població. Concretament, milions de persones abandonen el camp i marxen cap a les ciutats buscant feina. Això provoca que tot aquest hi ha una certa correlació entre progrés social per una banda a nivell de xifres absolutes, però aquest progrés social es fa a costa de deixar milions i milions de persones enrere, és un progrés desigual que trenca bastant la societat. De fet, per donar una dada que jo crec que és bastant explicativa d'això i que és una característica important de tot l'entorn d'on neix i creix el protagonista i també dels seus crims, es calcula que 100 milions de persones viuen fora del registre oficial de residència de la Xina, és a dir, l'equivalent a el que aquí seria el padró. 100 milions de persones vivien com a, pues, al marge del sistema.
1: O sigui, estrictament no existeixen, no? Són el que en diria els fantasmes burocràtics.
3: Sí, pues exacte. Pues són persones que pràcticament no existeixen administrativament, treballen i es movien, però sense cap mena de registre documental, i pues, això feia, evidentment, que tingués una conseqüència terrible, i és que si desapareixen o moren, o moltes vegades doncs són víctimes de crims, ni tan sols s'obliga una investigació oficial. I això suma un altre element també important per entendre aquest context, que és que les zones rurals, la presència policial era mínima, a part que era mínima, doncs les comissaries treballaven de manera independent, no hi havia coordinació real entre jurisdiccions, no existien bases de dades integrades, no hi havia, evidentment, bases d'ADN, doncs tot això permetia que un criminal pogués actuar en diferents ciutats sense que els casos doncs, poguessin entre ells interrelacionar-se. Això també serà important per entendre el cas d'avui.
1: Clar, això serà precisament un dels factors que permetrà actuar en Wangqiang durant molts anys, no?
3: Ah, exacte, totalment. I de fet encara hi ha un altre element molt important, que és que en els anys 80 i 90 el govern xinès impulsa campanyes molt dures contra el crim. Vale? Hi havia judicis públics, execucions massives, i per tant moltes persones van créixer veient violència estatal com una forma normalitzada de justícia. Per tant, aquest és el món on creix el nostre protagonista.
1: Parlant del nostre protagonista, ja que ens hem situat una mica en aquest context històric i social de la Xina de finals del segle XX, toca parlar de la infantesa del nostre protagonista, que intueixo que serà, si més no, terrible, no?
3: Doncs sí, aquí hi ha bastant de xecs, diguem-ne, perquè la seva vida familiar és devastadora des del primer moment. La seva família viu en una pobresa extrema, el seu pare és addicte al joc i a l'alcohol, quan guanyava diners tornava a casa per celebrar-ho i beure, però quan perdia, doncs, bàsicament apallissava brutalment la seva dona i el seu fill. Llavors el nostre protagonista neix envoltat de tot, de tota aquesta violència constant. A més veu com el seu pare maltracta la seva mare, li infligeix tota mena de maltractaments, tortures gairebé, com ara d'apallissar-la, obligar-la a ella a estar hores i hores asseguda demanant perdó, de genolls, de fet. A ell mateix, el nostre protagonista també l'obligava a fer rituals sàdics d'aquest estil, en fi, molt turbulent tot.
1: De fet, hi ha un episodi que és especialment brutal, no?, quan ell era molt petit.
3: Sí, quan ell tenia només 6 anys, vale, ell estava sent tractat de disenteria en un centre de salut. El seu pare el va treure del centre on ell estava, perquè estava malalt, amb 6 anys, recordem. El va bufetejar i li va dir que els diners s'havien d'invertir en el joc i no en metges. I, de fet, li va dir, literalment, el que has de fer és deixar-te morir.
1: Pare exemplar, eh? O sigui, és, de fet, en un nen d'aquesta edat, aquesta frase deu crear un trauma, no? Un impacte psicològic heavy.
3: Bueno, però la cosa encara aniria pitjor, perquè quan el noi tenia només 8 anys, la seva mare decideix fugir de casa perquè no suporta més la violència i l'alcoholisme i el clima horrible en què es viu a casa seva. Però aquí, a més, la cosa encara empitjora més, perquè la mare decideix que, clar, que una mare sempre és mare, per tant s'ha d'emportar el seu fill, però no s'emporta el nostre protagonista, sinó que s'emporta el germà petit, però a ell el deixa amb el pare. Llavors, això, evidentment, ell ho viu com el que, per cert, jo crec que és com una traïció absoluta, perquè, clar, l'única persona per la qual ell havia sentit una mica d'afecte, doncs, desapareix de la seva vida. Per tant, això, evidentment, et marca de manera molt clara.
1: La frase que hem escoltat abans del pare no seria la única que li marcaria la vida, perquè el pare li va arribar a dir una frase mentre vivia amb ell, amb la mare, ja que l'havia abandonat, per entendre'ns, li va dir una frase que el marcaria durant tota la vida, no?
3: Sí, exacte. És a dir, davant de certa desesperació del nen, perquè la mare l'abandona, vale? És a dir, hòstia, com pot ser que l'única persona que m'estimo hagi marxat? El pare li dona una mena de doctrina vital que l'acompanyaria per la resta de la seva vida, que li diu, nen, has de tenir clar que per sobreviure s'ha de ser cruel. I això, doncs, evidentment, és una cosa que té un fort valor psicològic per entendre com es desenvolupa la vida d'aquest nen.
1: Hi ha un episodi simbòlic en aquest sentit, no? Que és un dia que aquest jove, el protagonista nostre, en Wang Qiang, troba un colom ferit i intenta cuidar-lo, i el pare que li va morir, no, la idea?
3: El pare acaba matant el colom perquè, bueno, per això, que li diu, escolta, estàs tornant a cometre l'error de mostrar empatia, de mostrar solidaritat, de mostrar emocions, i la vida no és això, la vida és crueltat. Per tant, sí que és cruel.
1: Estem parlant del fill, no del pare, perquè el pare també podria tenir un programa, veig, eh?
3: Sí.
1: Però no sé si, bueno, no sé si va matar algú o no, perquè...
3: En la major part de casos que fem, els pares dels protagonistes podrien ser també...
1: Sí, tenir un spin-off del programa, no?
3: Sí.
1: Bueno, clar, aquí parlem de crims, no? De crims poder més de sang, però bé, el pare també va passar per la presó, no?
3: Sí, sí.
1: És evident que un personatge així...
3: Sí, no, no va ser per un assassinat, va ser perquè ell ja era alcohòlic, quan la dona el va abandonar encara va anar pitjor. Llavors, en el marc d'una baralla en un bar, acaba ferint greument a un home i l'acaben condemnant a 11 anys de presó. Vale, llavors, el nen sembla aquí que s'obre una altra oportunitat per refer la seva vida, perquè l'acaben portant a casa dels avis paterns. Però això també un desastre, els avis tampoc l'estimaven, el veien com una càrrega i també el tractaven de mala manera, el tractaven bastant malament i deien que no faria mai res de bo la vida, en fi, un desastre.
1: I a més, tampoc els avis no el fan anar a l'escola, no?
3: No, no, no, no, de fet això ja venia d'abans, el pare l'havia prohibit estudiar perquè considerava que era inútil, els avis tampoc li veuen massa la utilitat, però bueno, hi ha un moment que acaben dient-li, bueno, va, vinga, vés a l'escola. Clar, el nen ja té 13 anys i llavors això també feia que, doncs, que els altres nens es burlessin d'ell per la seva pobresa, pels antecedents criminals del seu pare. A més a més, els mestres escrivien en els informes que tenien un nen que tenia una mirada buida, que gairebé no es relacionava emocionalment, vale? I, vale, i tot això també faria que la seva etapa acadèmica, doncs, no reixís especialment, i va acabar abandonant els estudis bastant aviat, això per una banda, i també durant aquesta època comença, i aquí una d'aquestes històries que hem dit abans amb el seu pare segurament el marca, comença a fer una altra cosa que és bastant txec, és a dir, bastant habitual dels nostres protagonistes, que és maltractar animals de companyia, animals salvatges, gats, ocells, gossos, etc.
1: I a l'escola hi estaria poc temps perquè als 15 anys ja plega, no? Diu que ja no és el seu i fot el camp.
3: Als 15 anys no només marxa de l'escola, sinó que marxa de casa i dius, on se'n va? Pues un tio de 15 anys sense estudis, sense massa res on caurà mort, pues se'n va fer de captaire. Se'n va demanar almoina a una estació de tren, concretament, vale? Per allà, doncs, la seva vida també és una merda, els altres captaires l'acaben apallissant i, per tant, acaba, diguéssim, bastant com fons, vale? És en aquest moment quan apareix una persona que acabarà sent, bueno, relativament important a la seva vida.
1: Sí, aquí és el moment en el que ja neix el futur assassí que es convertiria aquest monstre de la Xina del que parlem avui, no? Perquè aquí és quan coneix aquest home que dius que es deia Sang Ge.
3: Correcte. Aquest home li dona de menjar, li dona sostre, vale? Però sobretot el que li dona és un ofici. Que dius, bueno, bé, quin ofici li ensenya? De fuster, de carnisser, de sastre, no? Doncs no, li ensenya a robar.
1: A robar?
3: A robar, a robar. Li diu que, escolta, que tu la manera de guanyar-se la vida no és fent de captaire, tu si vols guanyar-te la vida bé, el que has de fer és robar. I el nostre protagonista, doncs, acaba prenent aquest ofici, s'hi sent especialment a gust i acaba, bueno, de fet ell diu que és el moment de la seva vida en què es troba més feliç, va? I de fet es converteix en un gran carterista, és a dir, se li donava bé això de robar. Però
1: aquesta història me recorda bastant al llibre aquell de Oliver Twist,
3: sí,
1: de Charles Dickens,
3: sí,
1: si no m'equivoco,
3: sí. Té una retirada,
1: en què precisament el protagonista, en l'Oliver Twist, també fa de captaire i acaba trobant-se amb un personatge que seria Sang Ge, que en aquella obra es deia Fagin, que el capta per robar, també. Sí, estan, sí, semblant, sí, la història.
3: Té certs paral·lelismes, sí, sí. Bueno, doncs el tio ètic s'hi dedica bastant bé, se li dona bé, però l'any 91 l'acaben enganxant. És portat davant del jutge i l'acaben internant en un camp de treball, que això als països comunistes els agrada bastant, durant 2 anyets.
1: Va, això ja és definitiu, perquè aquí poden passar dues coses, no? Quan vas a una presó, o en aquest cas un camp de treball, que és que n'aprenguis i dius, sortiré d'aquí com un home nou i faré una vida normal, o que diguis, escolta'm, lamenta el cap, no?
3: Sí,
1: tant
3: sí.
1: Per tant...
3: Les presons xineses, evidentment, ningú li sorprendrà, no estaven especialment habilitades per rehabilitar ningú, eren espais molt violents. Quan surt 2 anys després, l'any 93, considera que això de fer de carterista ha estat molt bé per la seva joventut, però ja no en té prou, vale? I decideix que directament, escolta, ja tant per tant, el que farà és dedicar-se als robatoris violents, ràpids i més rendibles. I de fet el seu primer gran robatori el fa juntament amb altres delinqüents quan assalta un home a ganivet, li roba 20.000 yuans, la moneda xinesa.
1: Això deu ser quartos, eh?
3: Això ha de ser quartos, sí. A més, hauríem de calcular quan són 20.000 yuans de l'any 93, que segur que són més dels que són avui. Però, en tot cas, com que li funciona, vale? I a més, li dona una sensació bastant guapa d'adrenalina i poder, doncs a partir d'aquí el tio decideix, escolta'm, que anem a fer-ho a lo grande. Llavors el tio crea la seva pròpia banda i comença a actuar per diferents parcs de diferents ciutats del nord-est de la Xina, vale? Pues fent això, bàsicament, robatoris violents que inclouen, pues, en fi, agressions i en alguns casos directament apunyalaments. Per tant, aquí ja veiem com, això també seria un xec, diguem-ne, hi ha una escalada, diguem-ne, en el seu nivell de delictes.
1: Sí, és veritat, és un xec, eh? Que a vegades quan maten algú li pillen el gustillo, que diria aquell. Llavors, clar, ja d'aquesta professió ja la diversifica, no? Ja deixa de ser només el robatori i passa més, no?
3: Sí, correcte. És a dir, a partir d'aquí ja és quan algunes de les seves víctimes, a partir de l'any 94, doncs directament ja acaben, ja no només atracant-les, sinó assassinant-les directament, i per tant aquí ja creu la línia definitiva i comença a matar gent directament, inicialment almenys, per atracar-les, per robar-les.
1: Així perquè sí. Calia matar-los o és mira, és
3: bueno,
1: crueltat pura?
3: A veure, és a dir, el que passa és que en principi comencen a atacar-los quan les parelles es resisteixen, quan la gent es resisteix, i el que inicialment comença com una agressió acaba de dir, si te resisteixes, doncs ja vinga, te mato. Saps? Directament, pam. Les seves primeres víctimes van ser una parella que els van trobar en el fons d'un llac, van trobar els cadàvers un temps després, vale? Que els havien matat, per una banda, apunyalades, a més, també fortes contusions al cap, vale? I a més, a la noia l'havien violada. Per tant, aquí és quan es converteix, doncs, això, pues, ja, en un assassí en tota regla.
1: Però això no ho fa sol, eh? Ho fa amb una banda, amb sí. La banda aquesta que ha creat, no?
3: Sí, correcte, amb la seva banda. Exacte.
1: Llavors, amb aquesta parella, no en fan prou, i a partir d'aquí comença a convertir-se en un assassí en sèrie o en una banda d'assassins en sèrie, per entendre'ns. No sé si després es acabaria independitzant de la banda i fent-se autònom, però què passa a partir d'aquí?
3: Bueno, doncs el tio a partir d'aquí doncs segueix, vale? Per exemple, un dels moments en els quals ell explica que realment va ser el seu autèntic despertar, és a dir, que realment...
1: Subprime.
3: Sí, és a dir, ja, és a dir, fins aquell moment encara els assassinats tenien un cert component pràctic, no? És a dir, matava per bueno, és a dir, perquè t'has resistit a l'atracament. És veritat que hi ha alternatives a matar la penya, però bueno, és igual, diguem-ne, encara tenia una mínima sensibilitat, o sigui, un mínim sentit dins de la bogeria que és matar algú, evidentment, eh? Però el gener de l'any 1995, just quan havia acabat de celebrar els seus 20 anys com a regal d'aniversari, atraca un noi, i aquest noi, en el moment d'atracar-lo, el noi, pues té poc al matin i el tio demana pietat. Vale? Aquest noi, de fet, no resisteix. No hi hauria cap necessitat de matar-lo. Però aquest noi, en el mig de la desesperació, com per demanar, com per suplicar, li diu: escolta, no em matis perquè tinc els meus pares, pobres pares, no?
1: I és la versió xinesa del no em mateu que tinc dos fills i una esposa, no?
3: Sí, però en aquest cas li diu pares. Vale? Jo crec que això va ser important perquè el noi, que ja ha tingut una relació bastant turbulenta amb els seus pares, pues, aquesta frase, lluny d'aplacar-lo, l'enerva, i el tio explicaria que es sentiria com un odi i desfermat dins seu, i començaria a apunyalar-lo repetidament una vegada i una altra, una vegada i una altra, una vegada i una altra, fins que va acabar doncs, acribillant-lo a ganivetades. Llavors ell sentiria, explicaria que aquesta descàrrega d'odi li acabaria generant un plaer indescriptible.
1: Va, aquest és l'autèntic naixement de la bèstia, no? El matar per plaer.
3: Sí, és important per això entendre que tot és una escalada, eh? És a dir, per entendre la seva psicologia, aquesta escalada, des del ser un captaire fins a acabar sent un assassí passional, hi ha tota una evolució.
1: Tot i així, la policia al principi no el relacionaria, no, amb aquests assassinats, perquè és clar, el ser, això ho parlem moltes vegades també, el no haver-hi un mòbil i el trobar-se gent random, per entendre'ns, i matar-lo, doncs costa més de trobar qui ha sigut, no?
3: La policia val a dir que el deté diverses vegades, però el deté com a conseqüència dels robatoris. Llavors ell aconsegueix sortir-se'n bastant bé perquè la policia mai acaba relacionant-lo directament amb les morts. Per tant, ell i la policia no tenen la informació suficient com per traçar el conjunt d'activitat criminal que genera, perquè ho fan diferents ciutats, vale? I per tant l'acaben detenint alguna vegada com a lladre ordinari, no? Com a lladre comú. Per tant, ell se'n surt bastant bé als interrogatoris també i no acaben relacionant-ho.
1: Ah, veig que el sistema xinès també és curiós, no? Deixa bastant que desitjar.
3: Bastant precari, vale?
1: Bastant precari, sí.
3: Llavors, com a conseqüència d'aquestes detencions, és veritat que entra i surt alguna vegada dels camps de treball aquests, que els envien els lladres, però vaja, poca cosa més. No aconsegueixen aturar realment a la bèstia.
1: Quan surt... per ja no sé quantes vegades que hi ha estat, no? Però quan torna a sortir encara és pitjor, no?
3: Sí. Mira, per exemple,
1: ja estem cap a finals dels 90.
3: Sí, pensa que, per exemple, el desembre de l'any 98 és una de les moltes vegades que ell surt del camp de treball, i el dia que surt, que és el dia 4 de desembre, decideix celebrant-ho atacant i violant una noia.
1: Li agrada celebrar coses, eh? Que si el seu aniversari, l'alliberament... Té una forma curiosa de celebrar les coses. Va, i què passa amb aquesta noia?
3: Doncs, ell explicaria que només durant aquell breu temps, l'any 98, que va aconseguir estar fora, només durant aquell breu temps, que va ser menys d'un any, abans no va tornar a entrar, va cometre 20 atacs, als quals van morir 12 persones. Carai. I a part van ser violades entre 7 i 8 dones. Perquè veiem el nivell de la tralla que portava, per dir-ho així, eh?
1: Sí, això és la mitjana que... és d'una víctima al mes, eh?
3: Sí, sí, això és el que ell ha de confessar, que segurament la xifra real és superior.
1: Ara entenc lo del monstre de la Xina, perquè és una autèntica bèstia perillosa. I a més hi ha períodes que són absolutament frenètics, no?
3: Sí, sí, és a dir, ell després torna a entrar al trullo, després surt una altra vegada l'any 2000, vale, a principis de l'any 2000, i entre el 8 i el 12 de maig de l'any 2000, quan torna a sortir, és a dir, només 4 dies, o 5, diguem-ne, comet 5 atacs que provoquen 7 assassinats.
1: M'estàs dient, perquè això sí que és nou, eh? Això és completament nou, perquè mira que hem tractat personatges que a vegades fem allò, no? El 8 de maig, el 13 de juny, que és a dir, en un mes, però en 4 dies, 7 morts, és a mort i mig per dia, eh?
3: I a més, la seva llarguíssima trajectòria criminal inclou moments estel·lars que només podien passar a la Xina, per altra banda, com és, per mi és el meu preferit, la massacre de la granja de pollastres. Aquest cas és especialment...
1: massacre de la granja de pollastres? Hem d'entendre que va matar tots els pollastres que va trobar a la granja i per això és la massacre de la granja de pollastres?
3: Tant de bo, estimat, tant de bo fos això. Ens hem de situar...
1: Què va passar aquí?
3: El 24 de juliol de l'any 2000. Entra en una granja de pollastres d'un poblet que es diu Shutai. En aquella granja dormien 3 persones, que eren un matrimoni jove, i la germana de la dona, és a dir, la cunyada de l'home. Tenia 19 anys. Vale?
1: Espero que no junts, eh?
3: Ell, no, espera, no tenim constància, tampoc és important pel cas. Clar, ell entra allà amb un pic, l'utilitza com a eina homicida. Entra a l'habitació i colpeja el matrimoni que dormia tranquil·lament, primer a ell i després a ella, amb un cop de pic al cap i els acaba matant. I després se'n va a l'habitació de la noia de 19 anys i també els acaba matant. Llavors, en aquest cas, és un cas que per l'arma homicida, i sobretot per com de fred i metòdic va ser, és un dels grans hits de la seva activitat criminal.
1: Tot això entenc que de forma totalment aleatòria, no els coneixia, simplement passava per allà, va trobar una granja de pollastres i va dir, anem a matar aquí. Pollastres no em mata, veig, eh?
3: No. Llavors hi ha un altre cas, que també és especialment definitori, que és el cas de, es coneix com l'incident de la tintoreria, que en aquest cas, vale, mata a una parella que regentava una tintoreria i l'assassina perquè considera que cobraven massa.
1: Però això no és tot, perquè no, em sembla no que a partir d'aquí encara...
3: Aquest cas
1: encara
3: té molt de fato, és a dir, l'escalada segueix, és a dir, cada vegada ja no pot estar més xalat, però sí, encara està més xalat.
1: Però com ha tardat 9 temporades a descobrir aquest home?
3: Sí, és a dir, el següent pas és la necrofília, és a dir, aquest cas té de tot.
1: Ja hi som, vale? Tots.
3: Clar, tio, és a dir, les violacions, les agressions sexuals contra les dones no eren només pre-mortem, sinó també eren post-mortem, és a dir, sovint violava els cadàvers.
1: Mare de Déu.
3: És molt heavy.
1: Tinc moltes ganes de veure la cara d'aquest home, perquè... Clar, aviam, Joan, normalment un dels xecs que no has comentat, perquè de moment no ho sé, perquè aquest home s'arriba a casar i a fer aquella aparença de vida normal que sí, amb el temps s'ha anat resultant xec també?
3: Sí, senyor, aquest xec també el tenim, vale? Ell coneix a la seva futura dona en un restaurant on treballava de cambrera i s'acaben casant l'any 2000 i de fet fins i tot durant un temps acaben portant una vida aparentment honesta, per tant, aquest moment que dius, oh, sembla que s'encarrila, també hi va ser, que en aquest cas té especial mèrit que hi hagi un moment que la cosa sembla que s'encarrila. El cert és que la cosa tampoc va anar bé, bàsicament van necessitar calés per culpa que el negoci no anava bé, a més la dona va tenir problemes de salut, vale? I llavors tot això també el va acabar empènyer a continuar amb la seva trajectòria criminal en els seus robatoris, i per tant també vinculat amb això els assassinats, tot i que també et diré que crec que si no hagués tingut necessitats econòmiques, si la dona no hagués estat malalta, també ho hagués seguit fent, perquè això ho fotia per vici. A més, també per cert hi ha un moment que tenen un fill que neix l'any 2001, vale? Per tant, a més ell se'n preocupa del nen, perquè no vol que el nen tingui el mateix abandonament
1: que
3: ell va patir amb els seus pares, però perquè vegis que això no ajuda massa, aquell mateix any, és a dir, el 2001, hi ha un altre pic de violència sàdica en el qual arriba a assassinar a 12 persones amb només 72 hores. Llavors, clar, aquest encarrilament, diguéssim, de la seva vida va durar poc, i el 2003, fruit de tots els problemes que havien tingut, que jo crec que la dona alguna cosa s'olorava, el 2003 va acabar demanant el divorci. La dona.
1: La dona, sí. Joan, la pregunta és obligada, eh? Estaríem parlant de l'assassí més prolífic de la història de la Xina?
3: Tot apunta que sí. Bueno, a no ser que comptis Mao. Bueno, això aquí ara hi haurà, hi haurà un maoistes aquí que m'ho recriminaran, eh? Però com a assassí en sèrie ordinari jo diria que sí.
1: Déu-n'hi-do. Tot i així, podria semblar que ja no pot haver-hi més, no? Però encara hi ha més.
3: Clar, a partir d'aquí hi ha un element no menor, vale? Que és, escolta'm, quan la policia d'una puta vegada comença a connectar crims.
1: Exacte, perquè això, clar, aquí ens hem oblidat de que ell va actuant i de la policia què? Això es va investigant? Sí. Ja hem dit al principi que no lligaven, però és que, aviam, és que ha matat 12 persones en 72 hores i abans havia matat en 4 dies també no sé quantes persones, 7, m'assembla. Alguna cosa devien fer, no, aquesta gent?
3: Bueno, doncs la policia fins l'any 2002, que ja portava bastants anys pelant penya, no connecten els casos i no comencen a establir un patró i establir també un perfil en base a testimonis, en base a denunciants que havien sobreviscut, etc. Identifiquen que és un home, 1,58 m d'alçada, que això a la Xina és que ets altíssim, a més a més amb un accent de Manxúria, del nord-est, bueno, el tipus d'armes que utilitzava, vale, bueno, es comencen doncs, d'alguna manera a anar intentant construir perfil, anar intentant connectar casos. Déu-n'hi-do el que han trigat, però quan ho aconsegueixen s'hi posen de veritat i finalment acaben trobant una pista que acabaria sent definitiva. Això bàsicament va arribar gràcies a un antic còmplice. És un home que es deia Zhao, que és detingut l'any 2003 per robatori de motos, vale? I durant els interrogatoris dona el nom del nostre protagonista, el nom d'en Wang Qian. I també proporciona informació molt concreta sobre els seus mètodes, explica que portava botes de goma grogues, diferents ganivets durant els atacs. A partir d'aquí també la policia utilitza un agent que coneixia el nostre protagonista des de petit, que recordem que havia tingut diferents problemes amb l'administració i la justícia, doncs per identificar-lo. Això del còmplice també és important recordar això, que sobretot en els primers compassos de la seva trajectòria criminal havia creat una banda, per tant havia tingut còmplices en alguns dels seus crims. I finalment, gràcies a tota aquesta informació, a tota la col·laboració de diferents actors, l'acaben localitzant l'any 2003 al seu poble natal i allà doncs l'acaben detenint, i ell doncs no ofereix resistència. Com veu que l'han enganxat, palante.
1: Recordem la història d'aquest senyor amb els seus pares. El seu pare no sé què se n'ha fet, però la seva mare encara era viva. I crec que reacciona de forma dura, eh?
3: Bueno, la seva mare bàsicament sembla que la senyora va estar com bastant desesperada. El cas evidentment es va fer famosíssim. Per què? Perquè el nivell d'assassinat és bastant anat de l'olla. Per tant, la senyora també va fer relativament famosa, i també va fer famosa d'alguna manera la seva autoinculpació. Com va dir, escolta, el meu fill ha acabat fent tot això, que evidentment l'esgarrifava, per culpa d'ella. També et diré que no sé si és tot culpa d'ella, però tampoc és bona idea abandonar els nens. Per tant, això de marxar, deixant-lo a la mercè del senyor maltractador, doncs igual no hauria d'haver-ho fet. En això tenia raó.
1: Sí. Però crec que la culpa més important no era de la senyora.
3: No,
1: que, bueno, part de culpa no tindria, però evidentment el pare, ja he de dir, no sé si en aquell moment estava viu o no, però el pare és el que s'emporta la palma, en aquest sentit. Bueno, sense treure-li, evidentment, la pròpia culpa, eh? Perquè, evidentment, el tio també tenia la seva història. Bé, l'atenen i l'interroguen. I ell, sí, què fa? Ho reconeix o què passa?
3: Bueno, ell acaba confessant. Aquí hi ha un ball de dades. Ell acaba sent formalment acusat de 45 assassinats, a part de 10 violacions i 35 robatoris.
1: Jo crec que n'he comptat més, al llarg del programa, però...
3: Correcte, no. Llavors, els investigadors, en aquell moment, ja en aquell moment, situen el nombre de víctimes aproximada en unes 60. Però a investigacions posteriors, quan el tio ja no hi era, i per tant, diguéssim, ja no es pot atribuir, arriben a elevar-ho a més de 100. Per tant, estem parlant d'un cas extremadíssimament prolífic, però és veritat que hi ha un cert ball de xifres que dificulta una mica fer aquella escalada que tu deies de si era o no l'assassí seria més prolífic de la història de la Xina. Sí. Molts cossos no es van trobar mai, per tant, molts casos no es van poder demostrar judicialment. Bueno,
1: clar, però i què explica?
3: Bueno, ell ho explica amb molta naturalitat, bueno, és a dir, que simplement pues, matava i després pues, tornava a casa, menjava alguna cosa i es fotia al llit, ja està.
1: Per tant, no reconeix, tota la patxorra.
3: Tota la patxorra del món.
1: Es fa el judici, no?
3: Correcte. Judicis a la Xina no són especialment garantistes, però en el seu cas, diguéssim que les proves contra ell eren bastant clares. No sé ni si va intentar defensar-se, francament, però evidentment el resultat va ser la condemna a pena de mort, que és una cosa que a la Xina pot passar pràcticament per tirar un paper a terra. Això és una cosa que també un dia podríem parlar, La pena de mort a la Xina és com aquí repartir caramelos, eh? Vull dir,
1: de però això és injust, no? Perquè llavors et surt igual de car o de barat, depèn de com miris matar 100 persones que fer qualsevol altra petita tonteria, diguem-ne. És que, en fi.
3: Sí, sí, sí.
1: Val,
3: sí, sí, sí.
1: Llavors l'executen, doncs.
3: Llavors l'executen, correcte. I a més allà no estan per hòsties, perquè pensa que la condemna a mort és el març del 2005. L'execució és el novembre d'aquell mateix any. Això és molt fort. Estats Units, a penya, que està 20 anys al corredor de la mort, abans no el pelen. Allà no estan per hòsties. Te condemnem? Doncs pues, escolta, aquell mateix any te matem.
1: I la, per tant, la manera... no hi ha corredor de la mort, no? Diguem-ne.
3: Bueno,
1: és un, no sé, una sala d'espera de la mort.
3: Sí, pràcticament, sí, sí, sí. Sí. O sigui,
1: segui quatre revistetes i apa.
3: Segui un moment que ara
1: de seguida el cridem.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: En aquest judici, el seu advocat té un paper curiós, no? Perquè...
3: Bueno, clar, és, que és això que et deia, els judicis no són especialment garantistes, vull dir, jo crec que ell sí. No van intentar ni defensar-lo, francament. I de fet, el seu advocat va declarar als mitjans de comunicació que ell, l'advocat, odiava profundament el seu client. És una cosa que això aquí...
1: Bueno, això...
3: No sé si entraria en certa contradicció deontològica, diguem-ne.
1: Home.
3: Però allà a la Xina sí. Es veu que, ja et dic, el tema de garanties no són el seu fort.
1: Val. El cas no acaba amb la seva mort, per això.
3: No, perquè... És a dir, aquest cas, òbviament, va causar molt de consternació a la societat xinesa i va provocar canvis molt importants dins del sistema policial xinès. I, clar, evidentment, deixarà evidència errors enormes. Va estar gairebé 8 o 9 anys permetent que aquest tio matés una quantitat espectacular de penya i, per tant, van començar doncs, a coordinar-se millor, a introduir registres d'ADN, van començar doncs, a introduir temes tecnològics massivament, temes forenses, creen bases de dades a nivell nacional,
1: estableixen
3: protocols obligatoris de comunicació entre diferents jurisdiccions, vale? Bé, tot això fa que una mica el país tingui una mica més d'expertesa policial en aquest sentit.
1: Molt bé, doncs Joan, déu-n'hi-do el cas d'avui, no me l'esperava, perquè déu-n'hi-do. M'estranya que no haguem fet aquest cas abans, però bé, sempre, és que sempre hi ha casos, sempre hi ha casos. I el que dèiem, a vegades hi ha casos molt esfereïdors que, com que no són els Estats Units, doncs no sembla que existeixin, però en aquest programa estem per això, per explicar també casos dels que no són els coneguts, per molt que podrien ser-ho molt més que alguns de coneguts. Doncs bé, Joan, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural.
1: Doncs estic segur que ell també té moltes ganes d'explicar-nos quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la cultura popular, ja que al fer aquesta primera excursió a la Xina, clar, no sé si avui escoltarem heavy metal xinès o escoltarem la cançó de Super Disco Chino de... que és que m'encantaria escoltar aquesta cançó per acabar el programa, d'Enrique Llana, em sembla que era. Bueno, aviam, no sé a la Xina com exploten els seus criminals culturalment o en la, o en fi, en la cultura popular, en la literatura, en la música, en el cinema, però anem a descobrir-ho perquè ja tenim aquí preparat el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Bones, Xavi.
4: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Què t'ha semblat el programa?
4: Molt bé, molt bé. Per cert, m'ha fet molta gràcia que comentis això d'Enrique Llana, perquè t'he de confessar una cosa.
1: Tinc
4: el vinil signat del disco d'Enrique Llana, el que van fer una pel·lícula. Jo tinc el vinil signat de la pel·lícula.
1: Això necessito més explicació. Aviam. Tots hem vist aquestes pel·lícules perquè som de l'època nosaltres. Sí. De fet, eren grups tot terreny que feien, a part de música, feien també pel·lícules i s'explotava una mica tot això, sí. No? Llavors, tant Parchís com Regaliz, com Enrique Llana tenen les seves pel·lícules. Tot i que jo sóc més de l'època Bon Bon Chip, anys 90, però... Bueno, encara cuejaven una mica aquests grups dels 80. Bueno, la pel·lícula aquesta l'he vista, però com és que tu tinguis un vinil firmat, entenc que per Enrique o per Anna?
4: Pels dos.
1: Per cert, bueno, grup curiós...
4: Entenc que per l'Enrique, perquè l'Anna era menor d'edat.
1: Sí, grup curiós i una mica pertorbador. Això...
4: Sí.
1: Però és un grup estrany, estrany. Però,
4: bueno, tinc el vinil signat, sí.
1: Carai. I quan val avui en dia aquest vinil?
4: No ho sé, no he preguntat mai, però bueno.
1: Posa-la a Wallapop o a Vinted.
4: Preguntaré,
1: a veure. Què et diuen.
4: Oh, no ho sé.
1: Molt bé.
4: Pot estar bé.
1: Potser algun oient el vol adquirir,
4: No, si vol, podem negociar. A partir de 10.000...
1: I podem anar a fer el programa des de les Bahamas.
4: Podem.
1: Perquè suposo que compartiries, no?
4: Ja ho volíem.
1: Bueno, gent de la Xina. Bueno, clar, no sé si de la província aquesta que no repet de Manxúria o gent de la Xina en general. Val. Què farem?
4: Primer de tot, el que he fet és calcular quants són 20.000 yuans actualment.
1: Molt
4: i tampoc
1: bé.
4: És tant, són 2.500 euros, tampoc, bueno, està bé, però tampoc, no sé.
1: Bueno. Però, clar, però tinguem en compte que aquest senyor no tenia res. Clar. Venia de la misèria absoluta, 2.500 euros, ens deuen estar bé.
4: Pasta, sí.
1: I a part, que era un negoci més de molts altres, no? Perquè anava matant gent i anava robant.
4: Sí, ell era un autònom del tema.
1: D'una sola tacada, 2.500 euros, no està malament.
4: No, bé. Famosos de la Xina, si vols.
1: Sí.
4: Que, primer de tot, abans d'un famós, també és famosa, però menys una curiositat. Aquest senyor hem dit que es deia Wang Qian, no?
1: Sí.
4: Vale. Doncs si aneu a Google i fiqueu Wang Qian, no sortirà aquest senyor.
1: Què dius ara?
4: Bueno, sí que us sortirà, però primer de tot us sortirà una altra cosa, que és una tenista. Una tenista xinesa.
1: Què dius? Que es diu igual?
4: Es diu igual, sí. Per tant...
1: Però si el nostre protagonista era un home, bueno, no?
4: Potser Wang és... No sé, és com Josep Maria i Maria Josep, no sé.
1: Ostres, sí, és veritat.
4: Bueno, clar que és veritat.
1: Jugadora de tenis xina. Clar. No, que no t'ho has pas inventat,
4: Per què m'ho he d'inventar? Una senyora que...
1: No.
4: A veure, va arribar al número 12 de la Wita i podem dir que és de les millors participants internacionals en el món del tenis xinesa. Per tant, una tenista, bé, es va retirar farà un parell. El 2019 crec que es va retirar i, bueno, molt bé. Però, bueno, es diu com aquest paio, curiositats.
1: Carai.
4: Si anem a per famosos, que us he buscat que famosos, doncs podem molt, no? Confucio, el que inventó la confusió, i no sé, molts, el Xi Jinping aquest, jo què sé, saps? Però si anem a famosos actuals i famosos globals, que podem conèixer tots, jo només he trobat dos.
1: Clar, perquè xinesos?
4: Clar, jo he trobat dos, i tots dos són actors. El primer és dir...
1: I mira que n'hi ha,
4: Sí, però que famosos, segurament en el sector hi ha molts, en coses molt concretes, però a nivell mainstream, per dir-ho d'alguna manera, bueno, mainstream, és que diuen que fa ràbia aquesta paraula, a nivell...
1: Sí, i random. Sí. I avui han sortit les dues, fixa-t'hi.
4: Bueno, a nivell global, diguem, que es conegui tothom, jo he trobat dos. El primer és Chang Kong Sang, que dius, qui és aquest tio, no?
1: Bueno, comencem malament, perquè jo no el conec.
4: Jackie Chan.
1: Ah, clar.
4: Jackie Chan, bueno, és nascut a Hong Kong, que no sé si Hong Kong és Xina o no, això...
1: Bueno, en Joan ens diria que en aquell moment no, Ara sí, però...
4: Vale, jo no entraré.
1: Per tant, en aquell moment no era xinès, aquest senyor.
4: Bueno, ara sí.
1: Bueno, i l'altre és Bruce Lee, clarament.
4: Bruce Lee és americà. Bruce Lee va néixer a San Francisco.
1: Que ha de ser americà. Ah, sí?
4: Okay. Bruce Lee va morir a Xina, però va néixer a San Francisco. O sigui, Bruce Lee és nord-americà.
1: Però
4: Jackie Chan,
1: llavors estic perdut.
4: Suposo que tothom el coneix, actor de pel·lícules d'arts marcials, bàsicament, Rebelde de Shanghai, Duro de Matar, El mono borracho en el ojo del tigre, Hora punta, pel·lícula ja més de Hollywood, i també per aparèixer a la saga de la pel·lícula Karate Kid, saga que no recomano, perquè s'ha de dir que la primera que va fer Jackie Chan, on apareix el fill de Will Smith també, és lamentable, però és que la nova que han fet...
1: Jo no estic d'acord, A mi aquella pel·lícula m'agradava.
4: És que t'agrada la Nutella, que tu no tens ni puta idea de res.
1: Com et pot
4: agradar aquella merda? O sigui, a veure...
1: Pues a mi em va agradar. Exigeixo respecte, a mi em va agradar aquella pel·li, sí. Home...
4: No, aquella pel·lícula no mereix cap respecte.
1: Surt la Xina.
4: Aquella pel·lícula és horrenda. O sigui, fins i tot Karate Kid 4, que és la de la noia, saps? Que és la més dolenta de totes, és millor aquesta merda.
1: Ja tenim tema pels comentaris d'avui.
4: És que no hi ha cap...
1: Aquí crec que perdré.
4: Home,
1: crec que perdré.
4: O sigui,
1: aquí sí que crec
4: Karate
1: que
4: perdré. Kid, no sé com es diu, però la que surt el fill del Will Smith i el Jackie Chan fent de senyor Miyagi...
1: El fill del Will Smith es diu Jaden Smith.
4: Sí, però és que és imbècil, també us ho diré, aquest nen. És dolenta, però és que la que han fet després, val? Que l'han estrenat fa poc, que sembla que es diu Legends o així, que apareix Jackie Chan i també apareix Daniel LaRusso fent, bueno, intentant pillar la fama de lo que és la sèrie de Cobra Kai i tal, i al final, si l'únic que mola és el final quan apareixen els dos protagonistes de Cobra Kai, però la pel·lícula en si és una merda gegant, però bueno, ja està, és que a mi Karate Kid m'agrada molt, i Cobra Kai també, i allò és, bueno, és igual.
1: T'has ofès,
4: veig? Molt ofès. Em va ofendre, la vaig mirar i vaig dir, hòstia, que guai. O sigui, han fet un reboot de Karate Kid, però està guapo. Uf, a veure, puta merda, per favor. Però bueno.
1: Seguim.
4: L'altre actor es diu Lilian Ji.
1: No el conec.
4: Jet Li.
1: Ah.
4: És també un actor xinès, arts marcials. Aquest va néixer a Pequín, per tant podem dir que és xinès.
1: Perquè hi ha actors xinesos que no facin arts marcials.
4: Bueno, segurament sí, però no els coneixem. Aquest senyor s'ha de dir, el Jet Li, va néixer a Pequín, per tant és xinès, però actualment no és xinès, perquè té nacionalitzat de Singapur. Tant, bueno, està allà. Conegut per...
1: No molt lluny,
4: però no, però no és Xina. És conegut per pel·lícules com Romeo debe morir, Danny the Dog, va sortir a Armalet al 4 i a les tres primeres pel·lis de Los Mercenarios. O sigui, una persona bastant coneguda dintre el mundillo de les pel·lis d'acció. Jo no he trobat a ningú més així conegut per tothom. Va, anem pels comentaris, si et sembla. I comencem amb aficionada que ens diu, sé que no el llegireu, però lo de Quillo és xenofòbia total. Jo pregunto, xenofòbia què? No és xenofòbia, és un adjectiu. Sí, és un Quillo. Ja està, és adjectiu. Bueno. Adjectivem una conducta, no?
1: Bueno, En fi, gent, sí, gent que opina.
4: Sí, però bueno, sí que ho llegim.
1: Sí, sí.
4: El de putos catalanes, no sé, aquest no me l'ha deixat...
1: No, aquest, no me l'ha deixat aquest ficar, sí que però... no, perquè insults, no. Insults,
4: no. Però bueno, també està.
1: Insults,
4: també no. Hi ha. Busqueu-lo, a veure si el trobeu. Si el trobeu, figueu like. Seguim, en Just.
1: Sí, perquè sent important,
4: sí,
1: pobret.
4: Sí, sí, sí, figueu-li like. No l'insulteu, figueu-li like. Guai. En Just diu, hola, com sempre en programa, només aportar un parell de coses. En el programa de la setmana passada, que vam explicar de, bueno, famosos que havien format part de l'exèrcit americà, diu, concretament, hi ha dos actors més que jo no vaig dir. Un és Clark Gable, que va formar part de l'exèrcit de l'aire, va ser artiller, i també James Stewart, que també va formar part de l'exèrcit de l'aire, va ser pilot, tots dos van formar part de, bueno, de l'esquadra de bombarders, i que tots dos van entrar en batalla. Per tant, bueno, bé, no ho sabia, no ho vaig trobar. I ara, si et sembla, anem a lo serio. Comencem. Mariajo. Mariajo diu, Tim Nutella, la nocilla és malíssima. Lorena Espinola, sí. No hi ha color, Nutella sempre.
1: 1-0. 2-0.
4: Vale. L'Ali diu Maró Vila, la Nutella sempre.
1: 3-0.
4: Un anònim que diu, Xavi, em sap greu, és molt millor la Nutella.
1: 4-0. Vale. És que esclar, estava clar.
4: Manel si Rodríguez clar. Del Mas, hola, només una cosa, nocilla, of course. Salut.
1: Bueno, és el gol de l'honor, Gorro? 4-1.
4: Vale. Xavi Serrano, la Nutella és la Pepsi de la crema de cacau, nocilla sempre.
1: 4-2.
4: Vale. Albert Montoliu, soc de Team Nocilla, Colacau i Estrella Damm, sempre amb el Barça. I afegeix, si jo fos de Nutella, també ho diria des de l'anonimat, perquè hi ha un comentari anònim que...
1: 4-3.
4: I Juan Pedro Ruiz Ruiz, nocilla és la millor.
1: Doncs, bueno, empatats, perquè...
4: Espera't, la tenim perquè... la Montse Mu, que em diu, perdoneu el comentari llarg, i ja sé que estàveu parlant de famosos que havien passat per l'exèrcit americà, i l'exèrcit per on va estar aquest senyor és el britànic, però és que no em puc estar de reivindicar a Christopher Lee, gran actor, cavaller i heroi de guerra. Durant la Segona Guerra Mundial, Christopher Lee va lluitar fotent una magnífica canya als nazis com a comandant britànic. De fet, era tan bo que el van destinar al cos d'operacions especials britàniques, on va seguir fotent mal als nazis. I va arribar a ser condecorat com a heroi de guerra per 4 governs europeus diferents. Poca broma. Lee no parlava mai públicament del seu passat militar, ni tan sols quan la premsa insistia. Era molt discret. Potser també perquè diuen que els seus espais militars eren secrets. També diuen que durant el rodatge del Retorn del Rei, de la segona pel·li del Senyor dels Anells, bueno, o el segon llibre del Senyor dels Anells, però en aquest cas la segona pel·li, en una escena en què hi havia un apunyalament, Christopher Lee va explicar a Peter Jackson, que era el director, com havien de fer i quins sorolls havia de fer tot plegat. El tio sabia perfectament què passava quan una persona, o un puto nazi, és apunyalada per l'esquena. Un crac. He de puntualitzar una cosa. Tot això que diu la Montse és cert, però... en concret és que hi ha l'escena que el Llengua de Serpiente apunyala a Saruman, que és el moment que Christopher Lee dactifica a Peter Jackson i li diu com ha de cridar, no ho sé, però també com ha de caure, o sigui, com caus quan t'apunyalen per l'esquena. I que l'altre li va dir, i com ho saps? I diu, xaval, jo tengo calle, saps? Per tant, podem assegurar, però podem pensar que Christopher Lee va apunyalar algú.
1: Jo no, com que no l'he vist,
4: no has vist
1: què? No t'ho puc contar.
4: No has vist Senyors Anillos?
1: No.
4: Hosti, ets un cert especiable.
1: No, és que no tinc temps a la vida per veure aquesta pel·lícula tan llarga.
4: Bueno, i tampoc t'has llegit els llibres?
1: No.
4: També una cosa, però els tinc. Per cert, dic que Christopher Lee ha fet moltes coses, però també ha fet un grup de... O sigui, ha fet un disc de metal, eh? O sigui, aquest home és el puto amo.
1: Però aquest senyor va morir fa poc.
4: Sí, bueno, però el va fer abans, el grup, saps?
1: És important aquest detall. Sí.
4: I la Montse afegeix, diu, en quant al dilema nocilla o Nutella, com a varietat típica, la Nutella. Però la nocilla fa meravelles com la nocilla de pistatxo o la nocilla noir. Per tant, en el meu armari hi ha de les dues. Per tant, 5-5.
1: Carai, un empat, sorpresa, perquè jo pensava que ara m'anaves a dir que havia dit no. Bueno, doncs mira, te tinc que fer una confessió, i és que en el meu armari també hi ha les dues, perquè jo també tinc la nocilla noir, que me serveix per xocar-hi les maduixes. Bàsicament només per això, eh? Per xocar-hi les maduixes qual fondue de xocolata, i la veritat és que està molt bo.
4: Bueno, pues ja estàs venint a mi.
1: Això sí. Estic totalment d'acord amb aquesta oient. Bueno. Doncs bé, va, ara sí. Pel·lícules, llibres,
4: bueno,
1: cultura...
4: No, Pere, falta el comentari de qualitat d'en Robert Rodríguez.
1: Ah, clar, és veritat. Home, però com m'havia pogut oblidar del comentari d'en Rubén?
5: Molt bones, nois, com anem? Espero que hagi tingut una molt bona setmana, tant o millor que la que he tingut jo. Referent al tema que ens ocupàvem la setmana passada, la Vanessa Guillén, comentar-vos que la pobra es va llistar per servir

0: a qualsevol punt del planeta, però de vegades sembla perdre la cobertura quan toca escoltar els seus propis soldats. I quan alguna cosa falla, ai mare, apareix un mecanisme gairebé perfecte. Primer la sorpresa oficial, com podia haver passat, després els protocols, els informes i les explicacions. Una mena de rentadora industrial on, a força de donar voltes, les responsabilitats surten sospitosament netes. També és curiós això de les cadenes de comandament. Funcionen amb precisió mil·limètrica quan toca donar ordres, però quan toca saber qui era el responsable, de sobte ningú hi era. Perquè potser la nit més fosca no és un lloc sense llum, no. Pues és un lloc ple de llums, banderes i discursos solemnes, on tothom assegura que ningú no en sabia res. Que passeu molt bona setmana i recordeu, hi ha silencis que no amaguen secrets, amaguen responsabilitats. Com sempre, una forta abraçada d'en Rubén Rodríguez des de Vilanova i la Geltrú. Fins aviat, adeu.
1: Carai, avui ens hem aixecat crítics, Rubén? Sí, bueno. No, però escolta'm, però totalment d'acord, eh? I respecte a lo de la... que esperava que haguéssim passat millor setmana que ell, jo només li diré una paraula, eh? Còlics.
2: Bueno.
1: No meus, eh? Però no m'ha deixat dormir. Bueno. És el que hi ha, tu. Si no d'allò, no d'això. Vinga. Ara sí, no?
2: Anem per l'apartat cultural, sí? Si et sembla bé, si no, no.
1: Sí, sí, tant i tant, si fos tona que t'ho demano.
2: Vale. Tema cultural, no hi ha gaire cosa sobre aquest senyor. Si parlem de llibres, tot i que no hi ha novel·les de ficció, sí que apareix comentat o apareix ressenyat en alguns manuals per la formació de la policia xinesa, sobretot per il·lustrar les fallades de coordinació entre les diferents jurisdiccions, entre les diferents policies. També ho hem citat a diferents reportatges de diaris i revistes, perquè fa pel·lícules, o pel·lícules i cançons, ja podem dir tot, doncs, bueno, com us deia, la Xina bàsicament no intenta, no fa com als Estats Units, que fa lluança dels seus assassins en sèrie, i no hi ha cap pel·lícula dramatitzada que parli sobre el nostre protagonista d'avui. Segurament, si s'hagués dut a terme, doncs, bueno, segurament hagués estat censurada o no ha sortit del país. Si hi és, no la podem veure fora de la Xina, però sí que està documentat de manera, igual que en els llibres, de manera informativa i de manera acadèmica. S'ha dit que el cas s'ha tractat extensament, això sí, en diferents documentals i sobretot en canals com el nostre, que estan especialitzats en el crim, però en català i en castellà jo no he trobat gaire cosa. Si anem a YouTube sí que tenim alguns vídeos d'alguns creadors de contingut, sobretot en anglès, però bueno, costa molt trobar informació sobre el cas i per tant, doncs, bueno, us creieu el que us hem dit nosaltres, que més fàcil, ja està, no?
1: Sí, sí, sí, i que és cert, perquè bueno, ho hem treballat, sí. Ho hem treballat.
2: Vale. I si et sembla, doncs podem acabar amb música.
1: Sí, sí, sí, estic que no em puc aguantar per a veure els grups de heavy xinès.
2: Vale.
1: Aviam, què hi ha?
2: Que com a música tampoc hi ha cap grup, com a mi que sapien que hagi fet una cançó dedicada a aquest senyor, per tant, podem fer dues coses. Campanya parlant de rock o metal xinès.
1: Metal xinès, sense cap mena de...
2: Que s'ha dit que és molt interessant el metal xinès, eh? Perquè, o sigui, el Xina té, no és una escena gaire antiga, bastant recent, però té una escena de metal bastant important actualment. Va aparèixer al voltant dels anys 90 i va passar de ser una subcultura, o sigui, una cosa de per quatre marginals, i molt underground, bàsicament perquè segurament està perseguida i prohibida, a convertir-se en un moviment consolidat i que destaca per una cosa que és molt, bueno, molt curiosa, no? Però destaca per un fet que la caracteritza, que és perquè barregen el que és la música occidental, o sigui, el metal típic de les bandes occidentals, però amb la música tradicional del seu país. O sigui, barregen música actual o instruments actuals, o manera d'entendre la música actual, però instruments tradicionals xinesos, històries que narren la història del país, poesia i moviments filosòfics filosòfics clàssics. Per tant, s'ha de dir que és...
1: T'he de dir que no m'enganxa gens, no m'enganxa gens. Els... No, perquè aviam, quan vas al restaurant xinès, que sempre fiquen el mateix disco, sempre, allò que sona, el ting-ti-ti-ting-ti-ti-ting-ting, doncs, allò no ho veig jo heavy-titzat.
2: Estàs molt equivocat, perquè, no, o sigui, en el cas de Xina no t'he ficat cap exemple, però en el cas de Mongòlia, que podem dir que referents culturals no són iguals, òbviament, però sí que en el nivell musical potser algú hi ha, perquè hi ha instruments...
1: Ara algun mongol s'enfadarà,
2: no, hi ha els Hu, sí, però hi ha un grup que es diu Hu, que és H-U, que és un grup de metal molt famós, que ha trobat en festivals d'aquí, que barregen la música tradicional de Mongòlia amb instruments de Mongòlia, instruments clàssics, amb el metal tradicional. Per tant, jo crec que sí que és bastant compatible i queda molt bé. O sigui, si escolteu algun grup, veureu que sí que lliga i queda molt xulo.
1: Jo? I algun grup català heavy amb una gralla? O amb una tenora?
2: Heavy no, però sí que durant els 2000, per exemple, molts grups van optar per fer servir gralles i dolçaines per fer la seva música. Per exemple, els Obrint Pas.
1: Doncs si algun grup, no, sí, però això ja queda millor, però
2: bueno,
1: si
2: que
1: algun grup de heavy que vulgui introduir-ho, royalties, per nosaltres.
2: Obrim pas.

0: van començar a fer hardcore, eh? L'únic que després els van canviar el seu so i tal, però el primer disc d'Obrint Pas podem definir com a hardcore, eh? Hi ha un grup que aquí hem escoltat, que són els Tro, que van fer una sardana en ritme de heavy, heavy molt clàssic. Tots els estils musicals es poden fusionar i es poden adaptar. La Rosalía, canviant d'estil, va agafar el flamenc i el va barrejar amb el reggaeton. I qui diria que el sí, sí. flamenc i el reggaeton enganxarien? Doncs pues el flamenc i el reggaeton enganxen, sí. Si ho fas bé, funciona.
1: Bé, bé, escolta, nosaltres aquí no ens dediquem a això, però en barregem a vegades true crime i humor, que també
0: sí,
1: deu-n'hi-do.
0: Bueno, sí. Ho sentí, sí.
1: Però no, però bueno, molt sui generis,
0: sí. Però bueno, bàsicament el heavy sí que és força, bueno, força és coneguda als Estats Units, tot i que s'ha de dir que la música més fugint de la música popular, però la música més actual que consumeixen majoritàriament els joves xinesos és el C-pop, que podríem dir que és el que és el K-pop a Corea, doncs a Xina es diu C-pop, de China Pop, diguem, no? Vale? Bàsicament és així, la música, el pop de les boy bands i les girls bands del moment, amb la música folk més tradicional i més comercial. Però s'ha de dir que això sí que el metal sí que ha aconseguit, doncs, tenir una escena sobretot a les grans ciutats, Beijing, Shanghai, etc, amb bandes que, bueno, que han aixecat l'interès de bastanta gent. Hi ha grups de tot, metal clàssic, folk, thrash, death metal, black metal, de tot. O sigui, si busqueu una miqueta a YouTube, trobareu. Jo, bàsicament, us ressenyaré poques. Una que es diu Cianque, que és una banda de black metal atmosfèric. És un grup que està reconegut dintre del seu sector bastant famós internacionalment. El Jaxa, que és una de les bandes més veteranes, fan bàsicament metalcore i no metal. I una, que aquesta és molt famosa, que són els Tang Dynasty, que són considerats els pioners del heavy metal més clàssic a la Xina, i bàsicament el que fan és fusionar un rock més clàssic amb elements de l'òpera i de la tradició xinesa. Per tant, són grups que són bastant interessants d'escoltar i s'ha de dir que estan bé. Però... A veure, està molt bé el metal xinès, però aquí hem vingut a lo que hem vingut.
1: Sí, entregar un premi
0: de
1: rock.
0: Exacte. Jo no vull entregar el premi de la C-pop xinès. Jo vull entregar un premi de rock.
1: Bueno, jo sí que el vull entregar. No, si m'hi paguen el viatge a la Xina, jo sí, eh?
0: Si no ens paguen els d'enterrock, sí, sí. És igual.
1: Sí,
0: però bueno,
1: exacte, sí.
0: Com que nosaltres volem aquí entregar un premi de rock, però el que anem a fer és acabar el programa escoltant un grup català. Un català anomenat Merder, vale?
1: Perquè lligaràs amb el cas?
0: Sí, sí, sí, sí, no, no, sí, sí, sí, lligarem el cas. S'ha de dir que és un grup que hi ha molt poca informació del grup. Bàsicament té un Instagram que es diu fem_merder, però no hi ha més cosa. I el que jo he trobat més és que se'ls va mencionar breument al versió RAC1. Perquè aquests senyors van fer una cançó sobre l'Eric Castell, que no sé si saps qui és, espero que sí.
1: No.
0: És el protagonista d'uns còmics que van sortir fa anys sobre... el Barça. L'Eric Castell era un jugador del Barça. Un jugador que sembla que era holandès, que s'anava a jugar al Barça i explica la història. Aquest senyor és un ídol de masses, Eric Castell, és el millor jugador del món. I està al Barça, se'n va al Paris Saint-Germain. O sigui, el millor jugador del món, del còmic, és el Barça i se'n va al Paris Saint-Germain. No et sona?
1: Això me sona,
0: sí?
1: Eh? Sí,
0: i tant. Eric Castell torna després al Barça. Esperem que passi també, o no, bueno, no ho sé. Però bueno, bàsicament tenen una cançó que es diu Eric Castell i per això van sortir a la versió RAC1. És un grup, dic, que no hi ha molta informació sobre ells. Són un trio, segons diu el seu Bandcamp, són de Girona, però no diuen si són de Girona ciutat o de comarques gironines. El que sí que sabem és que han publicat dos EPs, el primer amb quatre cançons a l'any 2004, que es diu Resposta a totes les preguntes, i un segon al 2005, que es diu Altes capacitats. I acabarem escoltant una cançó que es diu El síndrome de Xina, que és del primer EP, que, per cert, no sé si saps què és el síndrome de Xina.
1: No, però espero no tenir-lo.
0: Però jo també, perquè si no seria una central nuclear, si el tinguessis. Però bueno,
1: ai, carai, què vol dir?
0: Bàsicament, a part de sortir en els Simpsons, no? on Homer en un programa confessa ser responsable d'haver comès un síndrome de Xina, és una pel·li també de l'any 1979, protagonitzada per Jane Fonda, Jack Lemmon i Michael Douglas, però, a part de ser una pel·li, és també una hipòtesi, podem dir una hipòtesi extrema relacionada amb un possible accident nuclear molt greu que, atenció, fa referència a la possibilitat de que el nucli d'un reactor es fongui completament i que aquest material radioactiu fos atravessi la capa de formigó del reactor i surti de l'edifici. Fins aquí dius, bueno, pot passar, no?
1: Sí. Vale.
0: Però sí. Tot això apareix de la idea popular que si això passés en un reactor que està als Estats Units, aquest material fos no només sortiria del que és de la central, sinó que entraria a l'escorça terrestre, aniria baixant i travessaria la Terra i sortiria per la Xina.
1: I així no molt de temps lliure,
0: sí.
1: Eh?
0: Clar, això bàsicament això és una teoria, és una hipòtesi que hi ha, que, clar, o sigui, diu, Estats Units està aquí a dalt i la Xina està baix, per tant, si fem un forat en línia recta, l'Estats Units anirà a parar a la Xina. Per tant, què passa? Pues si el material aquest radioactiu surt de la central nuclear i a través de l'escorça terrestre, travessarà el nucli i llavors baixarà cap a l'altre costat. També s'ha de dir que això és impossible, perquè és impossible que aquest material radioactiu, per molt gran que sigui, travessi tota la Terra i surti per les antípodes, bàsicament perquè ha de tenir en compte una cosa, que és la gravetat, que seria que ho impediria, o sigui, en el remot cas que passés, doncs seria la primera cosa que ho impediria. Tot i així, bueno, a més que es cregui que en un sol accident, per molt greu que sigui, el material que surti d'aquest reactor nuclear travessi la Terra, doncs a veure, podem dir que això és pseudociència i és una magufada, però bueno, hi ha un síndrome creat així, hi ha una pel·lícula que més o menys parla no d'això, però d'una cosa similar, una pel·li que està força bé, i també, com deia, és una cançó dels Marder, que es diu Síndrome de Xina, i amb això, aquesta cançó, doncs acabarem el programa.
1: Molt bé, estupendo. Recordo a mi que el síndrome de la Palma, aquella creença de que algun dia la Palma s'enfonsarà, sí. I haurà un tsunami d'allò. Bé, doncs, escolta, molt bé, avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les xarxes socials, @lamésfosca, poden deixar els seus comentaris, estar al dia dels nostres programes, i recordin també que es poden fer Patreons a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, i tota aquesta gent que col·labora econòmicament en el programa ja ho saben, que en agraïment tenen cada setmana contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
2: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
0: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda ja poden trobar a les nostres plataformes Spotify, iVoox i Apple Podcast el programa setmanal, i recordin també que Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és La Nit Més Fosca.

fiesteros y festeras, acabes de connectar amb el Rhythm is a Dancer. Com sempre, ballaràs durant 2 hores intenses la millor música de ball actual. DJ Flecky. Soc DJ Flecky i

0: màquina. Família Fiesteros, això és el Ruïda Mills de Dents, s'ha dit a ballar i a passar-s'ho molt i molt bé. La festa la tens assegurada. Gràcies per connectar amb nosaltres. Is a dance. Comencem!
1: Atenció, Charlie 1, aquí sí que hi ha fiesta.

Família, comencem una mica de Soft Trance amb Andrew Rangel i Giuseppe Ottaviani. Això s'anomena Eternal Harmony, Soft Trance del 2025. Una passada!

espectacular So Trans de Andrew Ryle i Giuseppe Octaviani. Eternal Harmony, So Trans, tema del 2025. Així de bé arrenquem, brutal aquest tema. Com ens agrada aquest estil, ideal per començar una festa. Som-hi, més So Trans amb Elite Trans Music. I aquesta creació actual s'anomena Alone.

aquesta versió Trance Cover 2026. Com ens agrada aquest estil, com ens agrada que ballis aquest bon ritme. Vinga, que tornem a l'actualitat amb aquesta novetat. Carlos Tafalla i Jaime Guerrero i també Isaac Sánchez. Amb aquesta creació

presentant aquestes novetats. Aquí tenen aquesta de Carlos Tafalla i Jaime Guerrero i també Isaac Sánchez. Sugar Rush.

i molt bones vibracions. Vinga, som-hi, família, un mica de so hard dance. Amb aquesta peça de Miquel Serna i Àlex Cervera.

sessió amb un dels DJs que punxen els temes més potents del Remember, de La Màquina, Jumper i Hardcore, component d'un dels col·lectius de València anomenat Rebobina. Impossible quedar-se quiet. En sessió, Titín. Sí, sí, sí, família, connexió fins a Alemanya i es troba el nostre DJ col·laborador, Titín. Muy buenas, compañero, ¿qué tal, Titín? Bienvenido a Ruida Meets a Danger. Hacía tiempo que no te conectabas con nosotros para ofrecernos una buena sesión acá y hoy por fin te recuperamos. Será una sesión cortita, me has comentado, pero seguro que será muy y muy intensa. Pues venga, vamos a darle caña a ese buen sonido, sonido Titín. Adelante, compañero, a darle caña.

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is an Answer.
1: Quiero ser maquinero.

més actual. La bona canya sonen aquí. I una altra novetat. Aquí la tens, aquesta combinació. Som Maquinero, DJ Zizu i The Bastards. It's My Life. Remix 2015.

0: s'anomena Duro. Sí, família, això és el ruït amics de Denzer. Encara la recta final del programa. I com sempre, gaudint d'aquesta bona màquina. Com ens agrada la festa, com ens agrada la tralla. Això no s'atura.
1: Súbelo.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: I atenció, família, això és un himne, és una meravella. Xavi Metralla, DJ Zizu, Another Love. Amb un remix de The Pastor. Bona màquina actual, bona canya. Sami, Sami, família, Sami.

0: Estimats germans, ens hem juntat a casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good. So d'avantguarda, concerts, el monogràfic, l'equalitzador, la millor música, negra, black, box.
1: DJ Be Good.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.